Ignition. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ignition. 2, 1, 0. Ignition. Lift off. Lift off.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon, dos segons, tres segons, quatre i cinc.

vell neguit mar enllà. Que amb el vent cap cançó no et segueixi.

0: I hem arribat a les 9, repassam ara les notícies més destacades d'aquest matí de dijous. El decret d'habitatge impulsat per Sumar i que inclou l'obligació als propietaris a indemnitzar amb 12 mensualitats el llogater si no se'ls renova el contracte per una de les causes justificades, ja s'ha publicat al BOE.
1: El propietari de l'immoble pot rescindir el contracte en cas que l'inquilí faci mig any que no hi resideix o si necessita l'habitatge per a ell o algun familiar. Això quan avui també entra en vigor el decret de mesures urgents d'habitatge que prohibeix desnonaments fins al 2030 i limita la pujada de les rendes.
0: Mentrestant, al carrer, les mobilitzacions prenen força. Un exemple el trobam a la plaça d'Espanya de Palma, una nit s'hi han tornat a acampar. El tercer dia consecutiu hi han passat de 20 participants a una vuitantena. I anem en directe. Toni Sastre, bon dia.
2: Bon dia, així és, aquest campament no atura de créixer en nombre de persones i també de tendes. La principal novetat d'avui és que estan organitzant una taula informativa gratuïta per a tots els llogaters que acaben contracte i que es poden adherir a la pròrroga d'aquest contracte que recull un dels decrets que ja està en vigor. Espero que es convalidi o no demà al Congrés dels Diputats. Ho explica el portaveu substitut d'Estot Desnonaments, Joan Segura.
3: Nos tenemos, pues, las ganas, pues, de seguir resistiendo. Y estaremos aquí a ver si podemos conseguir que se bajen los precios de los alquileres.
2: No era Joan Segura, sinó que era una de les persones que campen aquí a la plaça d'Espanya, que asseguren que no tenen cap data per acabar amb aquesta mobilització. Diuen que ho faran de manera indefinida.
0: Gràcies, Toni. I es dispara el sensellarisme a les Illes. Així ho ha constatat un dispositiu format per de més 400 voluntaris que han format part d'un projecte impulsat per la UIB, la Xarxa per la Inclusió Social a les Balears, i que aquesta matinada han duit a terme un recompte als municipis de més de 20.000 persones.
1: Sí, fa dos anys es varen comptabilitzar de més 700 persones sense llar. Avui són moltes més. I el principal motiu és la impossibilitat d'accedir a un habitatge digne, tot i tenir feina. David Abril és director tècnic de la Fundació Intercoopera.
4: El que ens hem trobat en perfils molt diversos. Tenim des d'un perfil més crònic de persones en situació de carrer, que fa molts anys que viuen en situació de carrer i que alguns fins i tot a lo millor ni tan sols han volgut accedir o no han pogut accedir a un recurs institucional de coïment quan la gent no tenia les places plenes, com és ara el moment i estan sobrepassats, però ens trobem també moltíssima gent que té una feina, que té un salari i que no li queda més remei.
0: I aquesta matinada s'ha declarat un incendi al carrer Francesc Fiol i Joan de Palma. En el moment del sinistre hi havia tres persones que han estat desallotjades i, segons la policia local, han estat evacuades a l'Hospital de Son Espases. El foc s'ha originat a les 6:15 del matí en l'habitació d'un pis ubicat a la 7a planta de la finca.
5: Escuchaba al patio gritos, perros ladrar, y decía, ¿qué está pasando? Que estaba medio dormida. En un momento dice uno... nos llega al cuello, corred, y oías a la gente gritar.
6: Había gente gritando por el pasillo, pensaba que era una pelea. Y luego escuché también policía que decían de salir de los pisos.
0: I avui entrar en vigor la reforma del reglament de circulació. Els canvis afecten els conductors de motos, ciclomotors, que hauran de dur sabata tancada, casc i guants homologats.
1: També hi ha novetat pels conductors de patinets elèctrics i bicicletes. Aquestes passaran a circular de manera preferent pel centre del carril i els cotxes hauran de mantenir amb elles una distància mínima de 5 metres.
0: També, atenció, avui al temps s'espera una jornada complicada amb avís taronja per pluja. Intenses, tempestes al ponent i sud de Mallorca a partir de les 2 del migdia. Menorca estarà també en avís groc. És per això que Emergències ha activat el pla Meteoval i demana precaució a la població. Són ara les 9:04 minuts. Tot d'una comença el programa al dia.
7: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IV3 Ràdio.
8: Si vols conèixer tot el que passa al teu poble, escolta Ràdio Pollença. Una finestra oberta a l'actualitat.
9: Som na Catalina Solivelles i vos vull convidar a venir a veure una nova versió de Quan venia l'esquadra, que va ser un text que jo vaig interpretar fa 12 anys. En aquesta nova versió, la taula de feina de na Cesc Ensenyat condensa tot el seu món recordat i així seguim celebrant a na Cesc Ensenyat.
10: Quan venia l'esquadra, aquest dissabte 3 i diumenge 4, estrena el Saló Parroquial del Port de Pollença i dilluns 12 d'octubre al Club Pollença. Les entrades ja estan disponibles a tiquettip.com i a l'Oficina de Cultura.
11: per què la fibra òptica i mòbil d'Iberret s'hi tracta bé? Perquè l'equip d'Iberret s'hi és a l'altre costat del telèfon, per xerrar de persona en persona, sense llargues centraletes automatitzades i sense fer-te perdre el temps passant de departament en departament. Iberret, fibra òptica per 29 euros al mes. Visita'ns a les nostres oficines o a iberret.es. Iberret, la fibra òptica i mòbil que sí et tracta bé.
10: Canvia l'estació, canvia el paisatge, canvia el ritme i a Ràdio Pollença continuam aquí, al teu costat. Aquest és el so de la tardor a Ràdio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

0: Molt bon dia, 9 i 7 minuts del dematí amb aquesta jornada tan coberta en setam un mes d'octubre, dia primer d'octubre, és dijous avui. Maria, bon dia.
1: Bon dia. Ara ja sí, ja és octubre, Joan.
0: Ara ja és octubre. Ara ja hem de pensar en novembre, idò, mare meva. Que està tapat, sí. Però no fa gent de fred,
1: no. Quin dematí, mare meva. És cert que tenim tothom ja té ganes de que refresqui un poc, de que plogui un poc més... I li costa, i de fet fa una pescota un poc mala d'aguantar. Tot sigui, t'avui de matí, si encara no heu sortit d'aquí vostre, per lo que sigui no heu obert finestres i portes i teniu l'aire posat o encara teniu fresca, ja veureu.
0: No vos abrigueu gent ni mica.
1: No. Ara que jo tot això, jo he fet una gigueteta per si encara arriba a ploure, és que t'arribi maig, banyà, i mai com a constipar. Però no, d'aquella
0: hora,
1: zero.
0: Com a constipar.
1: Com a constipar. Sí, allò que...
0: Ten com a fred. Ten com a...
1: T'ha entrat i no t'ho fot fins que te'n vas a dormir i ho sent demà t'aixeca. I després t'hi ha un poquet de moquet. O...
0: Veurem si plou. A bé, després repassarem la informació meteorològica perquè tornen a anunciar aquestes vaguades i aquests canvis i avisos taronges fins i tot. Nosaltres no, nosaltres tenim avís groc, però no surt de Mallorca hi ha avís taronja i per és que bé. Molta precaució que pot fer desastres, però no ho sé si aquestes pluges, si arriben, refrescaran, eh? Perquè termòmetres continuen, sobretot les mínimes, molt altes.
1: Sí, el cel li està costant molt enguany. Me fa molta gràcia la del sud de Mallorca. És una cosa que m'hi fa anys que ho deim, però per jo anar a Palma no és anar al sud de Mallorca. I sí, el sud de Mallorca està en alerta taronja i això inclou Palma, ho dic perquè molta gent fa feina cap a ciutat, cap a ciutat a fer feina i avui anar un poquet alerta amb el cotxe.
0: Sí, sí. Molta precaució. I de què tenim? Els dijous hem d'anar a un moll?
1: Sí, bueno, anem fins a un moll i el primer que farem serà, com sempre, xerrar amb la delegada del Port de Pollença, la Junaina Campomà, per repassar temes d'actualitat que afecten sobretot això en el nucli d'un moll. Segurament qualsevol cosa d'en ser també sol llaure, perquè no és també la responsable, però bé, sobretot, ens enfocarem en notícies d'un moll. A les 10:30, tornaran, 10:45, més ben dit, tornaran cap aquí un momentet per xerrar de l'operació Quilo, dels Rotaris de Pollença, que ja és aquest cap de setmana, tornaran a recollir aliments per les famílies que més ho necessitin, aliments i productes de primera necessitat, i res, ens faran un recordatori. A les 11:15 parlarem amb la regidora Steffi Pozo. Farem un repàs de les seves àrees de medi ambient, de mobilitat, parcs i jardins i de l'abadia. A les 12 farem l'informatiu i a les 12:15 farem una xerrada, una telefonada avui per conèixer una miqueta més bé qui va guanyar el Premi Pollença de Narrativa. És en Ferran Guallar, ell ho va fer amb el llibre Els Búnkers. Això és un premi de narrativa 2025, però vos ho deim ja perquè se presenta aquest dissabte a Can Llobera. I de coneixerem un poc més l'autor i aquesta obra. I recordem que, si vos interessa, dissabtes a les 6 repartiran l'exemplar, ell xerrarà també, i també hi ha música en directe, per tant, és un bon pla també per dissabte. Això és la 1 de matí. I el cap vespre, idò, seran vosaltres en Jaume a partir de les 5, repassaran poc l'agenda, les 5:30 xerrarem amb Andreu Canyelles, farem un poc un seguiment de com li va per la península. A les 6 tenim el que m'acontes, en la Joaneta, que jo supos que bufaran colxes peu, una colxa coseta.
0: Una Joaneta, que ja té 50 anys.
1: Si no ho sabia,
0: si no m'havíeu enterat. Ai, Joaneta.
1: Ah, que... 50 se poden dir fort, amb veu alta.
0: Sí, sí, a més està tan bé que mira, sí, jo crec que qualsevol celebració hi haurà avui.
1: Exacte. I si no, ja la forçarem un poc en aquesta celebració, si no ho havíem pensat. Això serà a les 6 i a les 7 tindrem en Mateu Vila. La música i la seva història és el primer dijous de cada mes, un programa nou que encetam ja avui. Música clàssica aquí, que crec que no ho volen dir així, no està ben dir música clàssica, però perquè mos entengueu, els dijous idò tindrem en Mateu Vila, primer dijous de cada mes, aquí a la ràdio.
0: Idò, mira, aquest primer dijous, que és dia primer, dia primer d'octubre. I d'aquests són els continguts de tota la programació d'avui, així que començam.

0: I de ben, com que comencem pendents d'ocel, i tot i que, com deia na Maria, aquí tenim alerta groga, però sabem que molta gent feix feina o per diversos motius vos moveu arreu de l'illa, vos comentarem un poc què fer segons a totes aquestes mesures que sempre informa l'U2 què fer en cas de pluges i tempestes.
1: Exacte, com deien la zona sud de Mallorca,

0: moure, perquè com han dit a Pollença, l'alerta només és groga, però si esteu conduint, moderau la velocitat, manteniu la distància de seguretat i també, importantíssim, circulau per les rutes principals.
1: I de tal com us va avançar Ubal, la secció de dilluns del Balla Respon, recordam que són ja 4 o projecte de plantes de bateries de liti que es projecten a Pollença.
0: Sí, s'han conegut 2 noves propostes de plantes de bateries de liti en sòl rústic que se sumarien en els projectes de Gilguero STU a Llanaire i B-Servet a Numadrava. Amb aquestes noves iniciatives i de Condain són ja 4 els projectes previts en un municipi. Les propostes, recordem, han generat rebuig en la plataforma Stop Bateries de Liti, que defensa que aquestes instal·lacions s'haurien de situar en zones industrials. L'Ajuntament també s'ha posicionat en contra d'aquests projectes en sòl rústic i n'ha presentat al·legacions. Ara, davant les noves propostes, se preveu una nova reunió amb la plataforma i les entitats implicades per analitzar expedients i coordinar les properes actuacions.
1: I vol recordar que la veu de la pollencina Bel Bordó ha arribat al Parlament Europeu en sacar pecho la història de, bé, l'història d'aquestes 8 dones, entre elles hi ha Bel Bordó, i que són protagonistes d'aquest documental que, com dèiem, ha arribat fins al Parlament Europeu.
0: Bordó s'ha desplaçat fins a Brussel·les, juntament amb 5 de les altres protagonistes de la pel·lícula, per compartir en primera persona les seves experiències i traslladar un missatge d'esperança i acompanyament a les dones que afronten un càncer de mama. El documental, recordam, segueix aquestes 8 dones que, sense conèixer-se, decideixen recórrer juntes la serra de Tramuntana. Comparteixen pors, dubtes, emocions i esperances sorgides arrel d'aquest diagnòstic. Entre elles, Conda en Bel Bordó i de Pollença, la seva presència a Brussel·les suposa també d'ofir les institucions europees una experiència personal que representa la realitat de moltes dones, i és que, recordem, estadísticament, una de cada 8 dones serà diagnosticada de càncer de mama al llarg de la seva vida.
1: I recordem que Enser està duent a terme la neteja de contenedors, tant a Pollença com a Numoll.
0: Sí, informen que aquest dia s'han duit a terme tasques de rentat de contenidors a Pollença, en el port de Pollença i a les urbanitzacions properes. En total s'han netejat 238 contenidors mitjançant un vehicle especialitzat que permet realitzar-la en rentat interior. Aquestes actuacions, s'explica Enser, formen part de les tasques de manteniment i higiene de punts de recollida de residus del municipi.
1: I ja parlant de cultura, recordam que aquest cap de setmana s'estrena una nova adaptació teatral de l'obra de Xesca Ensenyat, Quan venia l'esquadra, que interpretarà Catalina Solivelles.
0: L'estrena ja és aquest cap de setmana, dissabte, a les 8, en un saló parroquial. Diumenge, 7 de maig, també hi haurà funció allà mateix, a les 7 del capvespre, i una tercera funció serà el dilluns 12 d'octubre al Club Pollença. Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden comprar a tiquetit.com o bé en persona a l'àrea de cultura, que trobarà oberta de dilluns a divendres de 9 a 2.
1: I el Club Pollença organitza també tot un cicle de conferències per recordar la seva figura.
0: Un cicle de conferències que comença ja aquest divendres amb L'Espira, quan el magazín és un barrobí. Aquest és el títol que, de la xerrada que donarà el pollencí Mateu Coll i que se fa en el Club Pollença a les 8. Escoltam el mateix ponent.
2: Perquè crec que aquest magazín és una obra més de Xesca. És a dir, és com dir la Còpola o quan venia l'esquadra, com una moda fresqueta, no ho sé, una obra més. Però que, per ventura, com que era una revista que sortia tal, que bé, amb aquest format que tenia, pareix que té més poca importància, i jo crec que no. Jo crec que té tanta d'importància com una altra obra de Xesca. Per això ho vaig triar, i perquè és aquest misto que encén la nostra realitat més quotidiana i vol descol·locar, crec jo, aquella cosa que tenim com a normalitat. És a dir, se mira la normalitat, Xesca, entre cometes, com si fos una externa, però ella en forma part. No sé, és una mica de complicat, però ja en parlaré d'una manera més detallada divendres. Va ser una revista, més que una espira, jo crec que va ser una bomba. Una espira és molt poca cosa per la revista que va ser.
0: Durant aquest mes d'octubre també hi haurà xerrades a càrrec de Vial Mesquí.

0: I Sebastià Perelló. El cicle de conferències, per cert, coincideix encara amb l'exposició Xesc ha ensenyat un món sobre la seva vida i obra de la Fia Il·lustre de Pollença, una mostra que en principi havia d'acabar aquest mes d'octubre, però finalment ens han confirmat ja que s'allargarà fins a finals d'any.
1: I seguim xerrant del Club Pollença perquè avui es reprenen les sessions de Cine Club.
0: Sí, tornen les projeccions de Cine en un Club en col·laboració amb Cine Ciutat. Avui es projecta Lionel, el primer llargmetratge del director Carlos Saiz. És una pel·lícula idò espanyola i francesa que combina drama, road movie i docuficció. La història segueix en Lionel, un jove de 26 anys que després de saber que deixarà de cobrar la pensió d'orfandat, accepta viatjar amb son pare, en qui manté una relació distant fins a França per visitar la seva germana. I el que comença amb com un viatge per carretera es converteix en un recorregut per conflictes familiars, records i la difícil relació entre pare i fill. La cinta ha rebut, entre altres reconeixements, el premi a la millor pel·lícula de l'Atlàntida Mallorca Film Fest 2026.
1: Idò, Lionel és la pel·lícula que podreu veure avui, però tenim també la cartellera de la resta d'aquest mes d'octubre.
0: Sí, també al Cineclub podreu veure pel·lícules com Jim Quinn, Caso 137, Suportant el paradís, del que probablement es faci també un cinefòrum, i Corredora. Les sessions, recordem, són els dijous, a les 8 de l'hora baixa, el preu es manté, 4 euros socis, 6 no socis. Les pel·lícules són en versió original.
1: I el Rotary Club Pollença torna a fer l'operació Quilo aquest cap de setmana.
0: L'entitat torna a recollir aportacions dels ciutadans i ciutadanes a les portes del principal supermercat tant de Pollença com d'un moll, i per això demanen idò les persones que aportin productes de primera necessitat que aniran destinats a famílies en situació de vulnerabilitat d'un municipi. Entre els articles més necessaris s'hi troben aliments de llarga durada, com ara conserves, llegums, oli, pasta o arròs, material i estris d'higiene personal, com sabors, xampús, pasta de dents, etc., i també productes de neteja per la llar. És el president del Club Rotari de Pollença qui us convida a participar-hi, Josep Andreu Martorell.
2: Hola, som en Josep Martorell, del Rotary Club de Pollença, i aquest dissabte, dia 3, s'ha durat a terme l'operació Quilo en els supermercats de Pollença i Port de Pollença. Estarem molt contents de que contribueixis per les persones que ho necessiten. Agraïm la teva solidaritat. Moltes gràcies.
1: I avui, 1 d'octubre, Racó de Tramuntana inaugura oficialment la seva nova escola de ball de pagès i ho fan classes dirigides tant a adults com a infants a partir de 3 anys.
0: Expliquen que les classes començaran de manera progressiva, les de dijous comencen avui, les de divendres demà i dimarts que ve ja les següents. Són els 3 dies que tenen les classes organitzades. La nova escola té com a objectiu apropar el ball tradicional a tothom i contribuir a transmetre i mantenir viu aquest patrimoni cultural entre les noves generacions.
1: I passant ja a la informació esportiva, Pollença serà l'arribada de la desena edició de la Me Mallorca 5000, la cursa de muntanya que reunirà 500 corredors i un centenar de voluntaris. Això és aquest dissabte, dia 3 d'octubre, que després de recórrer 72 quilòmetres i 5.000 metres de desnivell per la Serra de Tramuntana, com dèiem, la meta és a Pollença.
0: La prova és una de les cites destacades del calendari de curses de muntanya de Mallorca, i és que, com deien, completarà el recorregut arribant a Pollença després de travessar tota la Serra Tramuntana des de Solla. L'edició d'enguany manté aquest recorregut principal, són 72 quilòmetres i 5.000 metres de desnivell positiu. A més de la prova principal, també hi ha la Mallorca 1000, en aquest cas és de 24 quilòmetres i 1.000 metres de desnivell positiu, i això permet completar també aquest recorregut una mica més curt. L'arribada a Pollença és el punt i final, i es posarà així en un municipi en el centre d'aquesta jornada esportiva. Les inscripcions a elitechip.net.
1: I el Real Club Nàutic de Port de Pollença també informa, tal com ahir vos avançàvem, que els piragüistes pollencins Àngels Moreno i Joan Toni Moreno han participat a la trobada d'Hipotels Talks.
0: Els canoistes d'Orel Club Nàutic, Àngels i en Joan Toni Moreno, varen participar amb altres esportistes locals d'elit a un esdeveniment d'aquest hotel. És una trobada, idò, celebrada a l'Hipotels Convention Center de la platja de Palma i que duia per títol Com se hace un deportista? Una jornada, idò, en la que es va aprofundir en la preparació integral dels esportistes amb tots aquells factors que intervenen en el camí cap a l'alt nivell, és a dir, preparació física, sí, però també fortalesa psicològica, nutrició, constància i un entorn formatiu.
1: I precisament el Real Club Nàutic d'Humoll també ha publicat tot el seu calendari de regates d'aquest mes d'octubre que avui començam.
0: I, de fet, unes regates que comencen ja també aquest cap de setmana, perquè dissabte i diumenge hi ha les competicions de Flying 15, l'Open d'Espanya, del 16 al 18 d'octubre, campionat de velers d'Ilka 4, i també del 29 d'octubre a l'1 de novembre, Copa d'Espanya d'Ilka 4. Més informació a la secció de vela del Club Nàutic.
1: 9 i 24 minuts ara mateix. Maria, què diu avui la premsa escrita parlant de Pollença?
0: Avui m'anem a les pàgines de Part Forana de l'última hora perquè recullen les protestes dels veïns de Gommà. Mireu, el titular diu així: farts a Gommà per les deficiències en manteniment pendents des de fa anys. Diu que els veïns de l'urbanització de Gommà han tornat a denunciar la falta de manteniment de diferents espais públics de la zona. L'associació de veïns assegura que algunes deficiències s'arrosseguen des de fa anys i que, a pesar d'haver comunicat, d'haver sigut comunicat reiteradament a l'Ajuntament pels canals oficials, continuen pendents de solució. Les principals queixes es refereixen a neteja, estat de carrers i ceres, els embornals, els contenidors i el mobiliari urbà. L'Ajuntament ho sap perfectament, diuen, el problema no és la falta d'informació, sinó la falta d'actuació, lamenten des de l'entitat. Els residents critiquen, a més, haver d'insistir per conèixer l'evolució de les incidències. Diuen, no poden convertir-nos en inspectors permanents ni assumir el seguiment que correspon als serveis municipals, senyalen. L'associació insisteix en que no reclama grans actuacions, sinó el manteniment ordinari de l'urbanització. Per això exigeix un consorci que revisi les incidències pendents, que expliqui els retrasos, estableixi plaços concrets per resoldre's, implanti un programa de manteniment i evitar que la situació segueixi escalant. Permetre que els problemes s'eternitzin no pot ser la manera habitual de governar el nostre barri, conclouen veïns que reclamen que les queixes traslladades durant els darrers anys es tradueixin finalment en actuacions. I d'això trobem avui en Part Forana de l'última hora i dir-vos que també farem esment avui a la secció de Bellva a l'Abril, el suplement literari del Diari de Mallorca, perquè l'article de Pere Estelric, coordinador d'aquesta secció, avui li ha dedicat a un pollencí. I diu així, marimba, no la llegirem tota, però així, en les primeres línies sabreu de què va. Diu, si Johann Sebastian Bach aixequés el cap, probablement no diria res, miraria la marimba, miraria Joan Campomà, escoltaria una estona i després, qui sap, pot se faria aquella cara que deuen fer els genis quan comproven que 300 anys després la seva obra continua vigent i en bones mans. I de com veus, avui Pere Estelric dedica la seva columna al percussionista pollencí Joan Campomà i la seva actuació a la Fundació Roger Villalonga.
1: 9 i 26. Ja tot seguit, repassam els titulars de les portades digitals.
3: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

0: També de la portada digital del Diari de Mallorca, ara mateix en Saturn, amb el següent. Aptur assegura que hi ha preocupació entre els propietaris per l'IVA del 10% al lloguer turístic. Consideren que la mesura s'ha plantejat, diuen, presses i malament, sense pensar-ho massa. Asseguren que tindrà conseqüències, sobretot per opetir propietaris que lloguen una segona residència. Més de 69.000 contractes de lloguer a les Balears podran prorrogar-se fins a 2 anys amb el nou decret d'habitatge. I també la por als decrets Mari Carmen ja provoca frenades a l'oferta de lloguers de Mallorca. Els agents de la propietat immobiliària de les Illes registren les primeres cridades de propietaris demanant per a la seva oferta i el bloqueig dels nous contractes. El president del col·legi assenyala un rebuig del sector a mesures que no han sigut prèviament consensuades amb els professionals. La comunitat educativa reclama amb una recollida de firmes un acord per climatitzar els col·legis de Palma després de que Vox apel·lés a la cultura de l'esforç. Els promotors demanen a Ajuntament i Govern un pla amb pressupost i calendari per adaptar els centres. La petició sorgeix després de la negativa de Vox a les mesures contra la calor a les aules i la seva posterior rectificació. En tribunals, l'audiència dona 5 dies per ingressar a presó a l'home que va matar a martellades el seu germà a Sa Pobla. Més de 32.000 europeus residents a les Balears podran sol·licitar votar a les eleccions municipals de 2027. Les Illes ja compten amb més de 15.500 ciutadans d'altres països de la Unió Europea inscrits en el cens electoral per als comicis del proper 23 de maig. L'INE enviarà unes altres 32.000 comunicacions a residents comunitaris perquè puguin manifestar la seva voluntat de votar abans del 30 de desembre. United amplia el vol Palma-Nova York amb freqüència diària des de maig. L'aerolínia oferirà 3.300 seients setmanals en temporada alta. Començarà la connexió el 29 de març en 3 freqüències. Reforça, a més, la seva aposta per Balears amb una nova ruta des d'Eivissa a partir del 31 de maig en 4 vols setmanals. Més tribunals condemnen a un administrador de finques per quedar-se 291.000 euros de comunitat de veïns a Mallorca. Diu el diable només podia entrar per una reixa i va entrar. Artà mostra el camí del decreixement. Confia en eliminar el 20% de les places turístiques. El pla aprova inicialment l'adaptació al PIAT amb el recolzament de PSC, PSOE, UPI i l'abstenció de UIA Més i Partit Popular. La propietat del Malluig titlla d'irrisòria e injusta l'oferta de compra del Consell. El representant dels propietaris avança que la proposta de la institució insular serà rebutjada, ja que es troba, diuen, molt allunyada del valor real de la finca. En cultura, Concepció Clar explora el Sàhara Occidental a la seva quarta novel·la. I en comerç, la veneciana ja està en mans de colombianes. Així serà el seu primer dia entre encimades, gelat i xocolata. Reportatge d'avui al Diari de Mallorca. Per altra banda, el govern avala un parc solar a l'entorn d'un jaciment d'època romana a Felanitx. I acabem amb un titular esportiu. Els extrems. El gran debat de Mallorca. Les bandes dels vermellencs tan sols han generat perill i l'equip s'ofreix per trobar solucions per fora davant dels bloquejos mitjans i baixos, com va deixar en evidència a l'Almeria.
1: I passam ara a repassar l'edició de l'Ara Balears, que parla de la simplificació, diu, una gota dins la mà burocràtica. Hotelers, petits empresaris i pagesos coincideixen que la reforma legal del govern no es nota i queda engolida dins un desgavell administratiu construït durant 40 anys. Els robots ja han estalviat 45.000 hores de feina als funcionaris de la CAIP. El govern ha automatitzat part de la tramitació de més de 432.000 expedients en 2 anys, però empresaris i administrats continuen denunciant que la lentitud burocràtica es nota dia a dia. La via ràpida d'acord per concedir llicències urbanístiques només n'ha agilitzat 15 en més de 2 anys. United Airlines volarà cada dia entre Palma i Nova York l'estiu del 2027. Quatre dies de literatura, tot inclosa Mayoluf. El FLEM reforça la presència d'autors internacionals i de les illes i fa una passa més enllà, amb un premi de novel·la en castellà, residències literàries i unes jornades professionals. L'acampada de Palma organitza un taller, ensenyar a reclamar la pròrroga dels lloguers. La iniciativa vol ajudar els llogaters, els quals caduqui el contracte, a sol·licitar la pròrroga abans de la votació dels decrets d'habitatge al Congrés. I convoquen una manifestació pel dret a l'habitatge aquest dissabte a Palma, a les 12 del migdia a la plaça d'Espanya. Els propietaris hauran d'indemnitzar els llogaters si no els renoven el contracte. Però ens rebutja els reials decrets d'habitatge argumentat que perjudiquen els petits propietaris. Desnonaments, fons, voltor o lloguer de temporada, les claus del primer decret. I de meteorologia en parlarem. Alerta taronja per risc de tempestes i inundacions a les illes. Discriminació lingüística a la policlínica Miramar. Acusen un pacient de racista per parlar en català. El metge va amenaçar el pacient que va partir a casa sense setes. El bus nàutic arrencarà el mes de novembre després de la renúncia de TUI. Cort acusa el GOP de voler manipular amb les dades del pla d'aigua de Palma. Mallorca vol limitar els vehicles i cerca l'aval d'Europa. Un jove que es va escapar d'un centre de menors denuncia que la varen obligar a practicar sexe oral a Mayoluf. Salut amplia la vacunació contra la grip als infants de fins a 11 anys. Maria Dalmà Bonet, Júlia Colom i Maria Jaume premis en derroc de la música balear. Més actualitat de l'àrea balear, el govern converteix en norma la contractació seccional d'interins sense català. Mor l'home que va ser agredit dissabte passat a Formentera. Educació torna a baixar el preu dels menús de la Universitat de les Illes Balears. I acabam fent un repàs dels titulars del món. De l'àrea balear diu la primera dona a qui havien d'executar Tennessee en 200 anys sobreviu a dues injeccions letals. I també destaca l'àrea que per què Trump vol que el Japó tingui una moneda cara? Un debilitament del ien podria encarir encara més el cost del deute als Estats Units. Trump porta venezolà als Estats Units, però les refineries no el volen tocar. I d'arribar així a les 9:34, ja tot seguit, la informació del temps.
2: Informació, música, cinema, cuina, esports, política. Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença.

0: Abans del temps, però, fem una ullada, una darrera ullada també a la portada digital de l'última hora, que ens aten amb el següent. Diu, més de 200.000 propietaris i lloguers de Balears pendents dels dos decrets d'habitatge. El govern eleva a 69.154 el nombre de lloguers que ja estan congelats des d'aquest dimecres. El govern haurà d'oferir un habitatge a les persones vulnerables que siguin desnonades. Reaccions també sobre aquest decret. L'Associació de Propietaris assegura que el decret són una expropiació encoberta. Per altra banda, les immobiliàries adverteixen que els decrets agreujaran els problemes d'habitatge. Que cacerolada aquest dijous i manifestació dissabte a Palma, els col·lectius d'habitatge preparen el camí cap a una vaga general. I això són miques. L'acampada per l'habitatge a Palma desafia el decret i posa ara el focus en Proens. El BOE ha publicat ja aquest decret de pròrroga automàtica del lloguer. Consultau, podeu consultar a l'última hora també el document amb els detalls. En successos, 5 encaputxats segresten a 3 joves a Inca, els duen a un bosc i els hi peguen una brutal pallissa. Les víctimes, que varen sofrir fractures, cops i ferides, són argelins de 18 anys que havien estat a un centre tutelat. Palma connectarà Nova York a diari des del maig i la ruta s'avança a Pasco. Un succés als 3 ferits a un incendi d'un pis del barri de l'Escorxador. Les benzineres adverteixen no totes aplicaran el descompte de la benzina aquest dijous. El president de l'Associació d'Estacions de Servei de Balears, Joan Mayans, explica que fins que no arribi el combustible comprat amb la rebaixa aprovada per un govern, no podran descontar-lo als seus clients. No sempre podem deixar la nostra herència aquells que volem, avisa la notària Marta Mulat. Això es deu a que en el Decret Civil Comú Espanyol i en varis drets especials o forals existeix la legítima. En turisme també comença el segon pic del cicloturisme a Mallorca. Cada vegada tenim més clients nòrdics i nord-americans. Hotels, establiments especialitzats i oferta complementari ja palpen la presència d'un segment de visitants que amplia els seus horitzons cap a nous mercats. I en tribunals també l'audiència dona 5 dies per l'ingrés a presó de l'home que va matar el seu germà a martellades a Sa Pobla. Entrevista a Juan Luis Cebrián, diu, no he evolucionat en la fonamental, els meus principis segueixen sent els mateixos. El primer director del País comenta la seva relació amb González i defensa la vigència del periodisme, tot i que considera zombis els diaris de paper. Bé, anem als esports. Quiròfan a la vista per Morlanes. El centrecampista de Mallorca podria seguir les passes d'Antoni Urroca i s'ha intervingut quirúrgicament de la lesió que pateix en els lligaments del turmell esquerre. Derbi d'urgència a l'estadi Balea. Òscar Troia, al capdavant de TV, es vol les cares al seu ex-equip, el poblense de Julián Robles, a la recerca del primer triomf. En bàsquet, Alberto Antuña diu l'objectiu és que la gent vengui a Somos a veure l'Azul Marino. I en tennis, David Bisbal, artista estrella del desaniversari de Rafa Nadal Academy. I d'així hem arribat a les 9:39 minuts. Ara sí, tot seguit, repassant informació meteorològica que avui, ja ho han dit, arriben canvis importants.
1: Sempre i allà on sigui, amb tu. A radiopollença.net i al 107.9 de la FM.

0: Per una mar saludable, cuida el nostre poble. No l'embrutis.
1: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
2: Si no fas a casa, per què ho fas fora? Llança residus on toca.
1: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.

0: Vinga, anem a parlar un poquet més d'aquest temps, d'aquestes previsions per avui, perquè, com dèiem, estan un poquet pendents dels avisos. Les Illes Balears estan avui, o part de les Illes Balears, estan en alerta taronja per risc de tempestes i inundacions. Altres zones de Mallorca, inclosa la nostra, els avisos són grocs. Bé, tot això davant l'arribada d'un episodi d'inestabilitat que se mantindrà durant els propers dies. L'AMT Protecció Civil han advertit que hi ha la possibilitat d'aquests xàfecs localment forts o molt forts i d'inundacions sobtades en alguns punts de l'arxipèlag. Un avís, idò, que ja es posa en marxa a partir de les dues d'aquest migdia. L'episodi estarà marcat per l'entrada d'aire fred en altura i per una important aportació d'humitat a la Mediterrània, unes condicions que afavoreixen, idò, aquests ruixats i aquestes tempestes. De fet, també destaquen des de la AEMET, això sí, però, que les temperatures continuaran sent molt altes, especialment les mínimes, ja que oscil·laran entre els 20 i els 25 graus. Per tant, i tot, a moltes zones seguiran tenint nits tropicals, en algunes fins i tot tòrrides, una situació idò que tenim, de fet, des de ja fa un parell de vespres, dimarts a dimecres, per exemple, va ser una nit tòrrida, no far de cap de pera, la mínima no va baixar de 25 graus, Déu-n'hi-do, Pollença en varen tenir 23, per exemple. Idò, això és el que mos preveu en general l'AMET aquí a les Illes Balears. Anem a veure, però, concretament com tenim les coses aquí a Pollença. Mireu, segons l'AMET, les probabilitats de precipitació seran més altes avui a partir de mitjan cap vespre. Ara al dematí són d'un 65%, ja n'hi ha, al migdia 30% i després al cap vespre 90%. Per això dèiem també que aquestes alertes s'activen més o manco a partir de les dues d'un cap vespre. Però bé, tindrem cel tapats i ennivolats tota la jornada d'avui, segurament també la de demà. Dissabte i diumenge podria haver intervals de núvols, estonetes també sols, però les pluges a Pollença podrien quedar en altres encara durant tota aquesta setmana. Avui la màxima de Pollença està al voltant de 32 graus, la mínima 20 graus centígrads i el vent ens entrarà de l'est i de nord-est, de llevant i de greguel. No ho farà gaire fort, el vent no serà protagonista avui, entre uns 15 i 20 km per hora, però en el nostre redor les alertes que tenim activades són per precipitacions i tempestes. Alerta groc, avís groc. Mireu, per exemple, les pluges poden ploure, ruixats, si pot haver ruixats, precipitacions acumulades en una hora de fins a 30 litres aquí a la nostra zona nord. És un perill baix, però és un perill ja per destacar, i també aquesta possibilitat de tempestes. Tot això de les dues del migdia fins, en principi, les 8 de l'hora baixa. Això és a Pollença. I ja ho han dit, en canvi, la zona sud de l'illa té també un perill groc per tempestes, però un perill taronja per possibles precipitacions. Hi pot haver pluges encara més importants a tota la zona sud de l'illa. Sobretot aneu en compte, si heu de manar, anar cap a la zona d'Andratx, Palma, Llucmajor, on sigui, aneu molt en compte per aquests forts ruixats que podrien tenir avui. Ara mateix a Pollença demà ja no hi ha alertes activades i dissabte tampoc, veurem si això es manté o canvia, però en principi ni demà ni passat demà ara mateix tenim avisos. Tindrem demà encara entre un 50 i 65% de probabilitats de que plogui, dissabte un 75% de probabilitats de que plogui, diumenge un 85-90% de probabilitats, per tant, encara idò tenim això, la possibilitat de que plogui fins a finals de la setmana. I a començament de la que ve ja ho veurem, però encara veiem també precipitacions. Però com dèiem, de ballar de temperatures complicada, més de cara al diumenge o dilluns, les màximes, també les mínimes, però els termòmetres avui amb aquesta màxima de 32 graus, demà encara serà de 29 i dissabte també. Per tant, calor encara, no notarem una davallada de temperatures exagerada ni forta. Ara mateix a Pollença, en aquell barri, tenim 24 graus i mig, amb vent que entra molt fluixet de sud-est, 4,8 km per hora i la meitat, això sí, ben alta, 64%. És el que vos podem explicar. La temperatura mínima d'aquell barri avui ha estat a les 5:20 de la matinada i era de 20, passava 23 graus, la mínima, 23,2 graus centígrads. Idò, això és el que us podem explicar, 9:45 minuts, i ara anem a seguir amb altres qüestions.
1: Jo quan vaig en cotxe, escolt Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
2: El viajar es un placer que no suele suceder.
3: Per què la fibra òptica i mòbil d'Iberret s'hi tracta bé? Perquè l'equip d'Iberret s'hi és a l'altre costat del telèfon, per xerrar de persona en persona, sense llargues centraletes automatitzades i sense fer-te perdre el temps passant de departament en departament. Iberret, fibra òptica per 29 euros al mes. Visita'ns a les nostres oficines o a iberret.es. Iberret, la fibra òptica i mòbil que s'hi tracta bé.

I d'una altra qüestió, perquè en Bruno vos ha preparat avui un misteri, no el sentiu ell perquè és ja en un moll, però sí que vos vol contar la història d'un jovenet, ara veureu, de només... de només 22 anys que té un propòsit ben important. Hi ha gent que fa el camí de Santiago, com el nostre don Andreu, hi ha gent que travessa Espanya en bicicleta, i n'hi ha d'altres, com en Raül Valdecantos, aquest jove valencià de 22 anys, que s'ha proposat una cosa bastant més estranya, que és travessar Espanya de nord a sud, però intentant seguir una línia recta. I va començar dia de 9 de setembre des de Cantàbria i vol arribar fins a Almeria. De gràcies que no ha triat una ruta còmoda, no ha triat carreteres que connecten les ciutats, sinó que ha dibuixat una línia damunt un mapa i després intenta seguir-la tant com pot, una línia recta de dalt a baix. Clar, evidentment això no significa que hagi de passar literalment per dins cases o travessar una finca privada per enmig. S'ha donat un marge d'uns 5 quilòmetres en el voltant de la línia original per poder anar esquivant tots jetes. Però fins i tot així el repte és complicat. Ha de travessar rius, carreteres, muntanyes, pobles, murs, propietats privades o zones que senzillament no tenen cap tipus de camí. En Raül fa un recorregut tot sol, principalment caminant i en bicicleta quan en pot utilitzar una. I una altra cosa curiosa és que no du tota la ruta tancada des del primer dia. Va decidint damunt la marxa com continuar sense allunyar-se massa d'aquesta línia imaginari. Està documentant tot el viatge a TikTok i Instagram, com no, publica vídeos que, de lo que se va trobant, de problemes que té, de com resol cada obstacle, i això ha fet que el segueixi moltíssima gent aquest repte pràcticament com si fos una sèrie, esperant cada dia veurem fins on arriba i què li passa. Quan la cadena SER va xerrar amb ell aquesta setmana, ja duia 11 dies de viatge i havia arribat fins a la zona de Segòvia, després d'haver sortit de Somo, Cantàbria, com dèiem. L'objectiu, continuar fins al sud, fins a la costa d'Almeria. El més interessant del repte és que fa exactament el contrari del que fem quan viatjant tots. Normalment ja fem un mapa, cerquem el camí més fàcil, el més ràpid, el més segur, i ell ho ha fet al revés. Ha marcat una línia recta i després intenta descobrir com la pot seguir. I bé, ara queda veure mem si ho aconseguirà arribar fins al final sense allunyar-se massa d'aquesta ruta, però de moment ja ha aconseguit que centenars de milers de persones estiguin mirant un mapa d'Espanya cada dia per veure per on passa, que ja és qualque cosa, com duix la geografia espanyola o altres. Bé, aquest és el misteri d'avui, aquesta és la curiositat, també així mos parlem un poquet el dia del que es parla a les xarxes socials, i és el moment de posar una cançó, que no li farem el contrari en Bruno, avui sí que podrà posar aquest Wake Me Up When September Ends, de Green Day, perquè avui ja és 1 d'octubre, i la cançó diu això, despertem quan s'acabi el setembre, i de bé, Bruno, si dormies un poquet, o si qualcú dormia un poquet, aquesta va per vosaltres.

0: Canvia l'estació, canvia el paisatge, canvia el ritme. I a Ràdio Pollença continuam aquí, al teu costat. Aquest és el so de la tardor a Ràdio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.
1: Ràdio Pollença, la meva ràdio.
2: No, la meva no, la teva.
1: No, dic la meva. Ràdio Pollença, ràdio amb la meva. Ràdio Pollença, la meva ràdio.
3: La teva ràdio.
1: Ràdio Pollença, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la tots.
4: Som na Catalina Solivelles i vos vull convidar a venir a veure una nova versió de Quan venia l'esquadra, que va ser un text que jo vaig interpretar fa 12 anys. En aquesta nova versió, la taula de feina de na Cesc Ensenyat condensa tot el seu món recordat i així seguim celebrant a na Cesc Ensenyat.
0: Quan venia l'esquadra aquest dissabte 3 i diumenge 4 estrena el Saló Parroquial del Port de Pollença i dilluns 12 d'octubre al Club Pollença. Les entrades ja estan disponibles a tiquettip.com i a l'Oficina de Cultura.
5: Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: Evita, tenim 4 minuts per repassar la informació de l'agenda abans que vingui el boletí de les 10. Mirau, penseu que els clubs de lectura s'estan ja posant en marxa aquesta tardor. De fet, aquesta setmana fins i tot hi ha hagut alguna reunió informativa, però sou atents a apuntar-vos. Tenim Club de Lectura Infantil a Pollença i tenim clubs de lectura en Oport de Pollença, d'infantil, de juvenil i per adults. En un moll són, un darrer dimarts de cada mes. En un moll podeu demanar informació a info@siracusacultural.com i a Pollença a mediadora@jpollenca.net. Penseu que les terceres edats tenen en marxa moltes activitats també aquesta tardor. La tercera edat de Colònia, la sortida a Caladó, la sortida a Calvià, dia 5 d'octubre ja, i també el viatge a Galícia en un novembre. Més informació a la seva oficina. I l'Associació de Persones Majors de Pollença fan un dinar d'aniversari l'11 d'octubre. Ho fan a Pollença en un poliesportiu de dinar. Hi ha aperitius, frit, porcelleta, pollastre, gató i gelat. Hi ha ball i música en viu, val 25 euros, socis 30, no socis. Ho tiquets els dimarts i divendres de 6 a 8 a la seva oficina. Penseu també en totes aquestes trobades i do de quintades que tenim en marxa ara mateix. La Quinta dels 56 fan també una... se volen trobar i fan una crida a la gent que va néixer aquest any per sumar-se al grup de WhatsApp en el 666-55-35-50, que volen posar dia per anar a dinar i celebrar els 70 anys. La Quinta dels 54 celebren 72 anys amb un dinar en un restaurant La Parra, dia 31 d'octubre. Inscripcions allà mateix. La tropa de cornetes i tambors del Soldà, que més fan portes obertes, els trobareu els dilluns i dijous de 8 a 9 en el pati de Joan Mas, però atenció perquè avui tenen una reunió informativa a les 8 a la Fundació Roger Villalonga. I ho han dit abans, els rotaris fan l'operació Quilo aquest dissabte i diumenge. Seran a les portes d'un supermercat de Pollença i d'Humoll perquè els hi podeu donar aliments i productes de primera necessitat per les famílies vulnerables d'un municipi. Avui a Cineclub, el Club Pollença, la pel·lícula és Lionel, una road movie familiar i dramàtica dirigida per Carlos Saiz. A les 8, el nou club, entrades 4 euros, socis 6, no socis. Divendres, documental a Can Boom, més que una botiga, innovació social en cooperació sanitari. El documental i xerrada col·loqui que comença a les 7:30. Divendres també, conferència dedicada a Xesca Ensenyat en el Club Pollença a les 8. Mateu Coll xerrarà sobre l'Espira, quan el magazín és un barrobí. Dissabte es presenta Els búnquers de Ferran Guallar, l'obra guanyadora del Premi Pollença de Narrativa de l'any passat. Això és un acte que es fa a Can Llobera, a les 6. Llavors se repartirà a nos assistents un exemplar de l'obra. Després era música a càrrec de Dana Baker i Xisco Cladera. Dissabte també ha recitat líric a càrrec de la soprano Paula Riera i la pianista Malena Moncades al Museu Dionís Bennassa a les 8. Entrades a tiquetip.com. I dissabte i diumenge ja quan venia l'esquadra, l'obra de Xesca Ensenyat, adaptada i interpretada per Catalina Solivelles, se fa en un moll dissabte a les 8, diumenge a les 7, hi haurà una altra funció dia 12 d'octubre en el Club Pollença, entrades a tiquetip.com a l'àrea de cultura. I d'això tenim a l'agenda, som ja a les 10, no m'ha sentit les notícies dels companys d'IV3 i després tornarem ja connectant des del moll. Ara venim.
1: Tres Ràdio. Les notícies de les 10.
2: Bon dia. Podem acaba de confirmar que donarà suport als dos decrets d'habitatge després de demanar-ho al sindicat de llogaters. La secretària general de la formació, Ione Belarra, ha avançat que els quatre diputats del seu partit al Congrés votaran demà a favor de les dues normes, atès que així els ho ha demanat la Confederació de Sindicats de Llogaters.
3: En declaracions a Televisió Espanyola ha afegit que, malgrat que consideren insuficients les mesures aprovades pel Consell de Ministres, les quals ha qualificat d'engrunes, donaran suport a la seva convalidació a la Cambra Baixa, perquè Podem no serà l'excusa, diu, perquè l'executiu continuï sense fer res.
4: Senyora Belarra, ¿cuál será el sentido de su voto mañana?
5: En la línea de lo que han dicho los sindicatos de inquilinas. Claro que sí.
3: Ara el dubte és saber què faran tant el PNB com Junts. Els seus vots són necessaris per convalidar ambdós decrets.
2: Idò, gràcies al decret d'habitatge que es va publicar ahir en el BOE, més de 69.000 contractes de lloguer a les Balears es podran prorrogar de manera obligatòria fins a l'any 2028 amb les mateixes condicions actuals. Aquesta mesura s'aplica a tots els contractes que havien de finalitzar entre enguany 2026 i el 2028.
3: Segons les dades del Ministeri de Consum, a l'arxipèlag balear la mesura blindarà exactament 69.154 contractes. Si tenim en compte la mitjana de l'Institut Nacional d'Estadística, aquesta pròrroga donarà tranquil·litat i estabilitat a prop de 173.000 ciutadans a les illes. Si mirem el conjunt de l'Estat, la mesura afecta més d'1.800.000 contractes, beneficiant uns 5 milions de persones.
2: En paral·lel, el BOE publica avui el decret de lloguer impulsat per Sumar i que inclou l'obligació als propietaris a indemnitzar amb 12 mensualitats al llogater si no se'ls renova el contracte per una de les causes justificades.
3: El propietari de l'immoble pot rescindir el contracte en cas que l'inquilí faci mig any que no hi resideix i si necessita l'habitatge per a ell o algun familiar.
2: I avui també destacam que es dispara el sensellarisme a les illes, així ho constata un dispositiu format per davés 400 voluntaris que han format part d'un projecte impulsat per l'UIB i la Xarxa per la Inclusió de les Balears i que aquesta matinada han dut a terme un recompte als municipis de més de 20.000 persones.
3: Si fa dos anys es varen comptabilitzar d'haver 700 persones sense llar, avui són moltes més. El principal motiu és la impossibilitat per accedir a un habitatge digne, tot i tenir feina. David Abril és director tècnic de la Fundació Intercoopera.
5: El que ens hem trobat en perfils molt diversos. Tenim des d'un perfil més crònic de persones en situació de carrer, que fa molt d'anys que viuen en situació de carrer i que alguns fins i tot a la millor ni tan sols han volgut accedir o no han pogut accedir a un recurs institucional de coïment quan no tenien les places planes, com és ara el moment i estan sobrepassats, però ens trobem també moltíssima gent que té una feina, que té un salari i que no li queda més remei.
2: I acabam amb una notícia de darrera hora perquè els reis Felip VI i Letícia visitaran Ceuta i Melilla els pròxims dies 13 i 14 d'octubre. Així ho ha anunciat avui mateix la Casa del Rei a través d'un comunicat de la Sarsuela.
3: Segons han precisat fonts oficials, aquest viatge està consensuat entre el govern espanyol i la Casa Reial. Aquest desplaçament institucional arriba en un moment clau després de la crisi migratòria provocada per l'entrada massiva de milers de persones a les fronteres a finals del passat mes de juliol. Es tracta d'un desplaçament històric, ja que serà la primera vegada que els reis visiten en dues ciutats autònomes d'ençà que Felip VI va arribar al tron el juny de l'any 2014.
2: Amb aquest apunt hem arribat a les 10 i 4 minuts. Amb més notícies a les 11 en punt.
1: Més informació a ib3notícies.com.

Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: I d'arribar a les 10 i 23 minuts obrim un micròfon dos estudis de Ràdio Pollença en un moll, perquè avui és dijous i sempre encetam aquesta segona hora del nostre programa fent un repàs a l'actualitat d'aquest nucli d'aquí d'un moll i ho feim en la delegada del Port de Pollença, Junaina Campomà, bon dia.
1: Bon dia a tothom.
0: Bé, Junaina, em dediqui a un moll, Port de Pollença, que és dissabte passat va haver una gentada, Pollença Running Fest, molt de corredor, molt de participants populars, d'elit i molta gent de públic també.
1: Sí, la veritat és que hi havia una gentada, molt bona organització, o sigui, jo crec que és vera que l'Ajuntament ha col·laborat i ha posat, però voluntaris són la base de que aquests esdeveniments funcionin. Aquí l'Associació de Mitja Marató, com sempre, ha estat a primera línia, diguem, muntant aquest esdeveniment i, clar, gràcies a tots els seus col·laboradors i col·laboradores ha estat un èxit. Crec que eren més de 800 participants, entre la carrera de 10 quilòmetres, després la carrera d'èlit, no?, de 5 quilòmetres, més la carrera popular que li van de la dona, de 5 quilòmetres, no? I, per tant, de qualque manera, jo crec que, no sé, va ser una festa amb el sentit de que ho tens va acompanyar, atreu a molta gent, tothom vol veure, també és vera que hi havia un poc aquesta expectativa, perquè hi havia dos corredors, diguem, crec que eren etíopes, que tenien molt, estaven molt prop del seu rècord mundial, del rècord mundial de la seva categoria, i clar, per qüestió de segons.
0: 29 segons.
1: Exacte, i estàvem a l'expectativa de si podíem apoyar-se a batre aquests rècords, no? No va ser possible, però quan els avers volàvem, no? Volàvem. Era impressionant veure-los córrer. Per tant, de totes maneres, moltes gràcies. La gent va passar molt de gust també de fer la fotografia amb ell. Clar, la gent que realment segueix aquest esport sí que coneix, no?, més aquests corredors i disfruta un poc de veure-los de prop. També va estar en obra una pollencina, que la seva categoria que va guanyar, que va ser una Mariona Terrassa, molt jove.
0: Molt jove, no té ni 18 anys.
1: És molt joveneta, per tant, també l'enhorabona a ella, perquè realment va ser... I després hi va haver moltes altres persones també de Pollença que també dins la seva categoria van tenir molt d'èxit. Ara no recordo el nom, però persones que inclús van córrer la carrera de... Me'n recordo un jove, ara no recordo el nom, que va córrer la carrera de 10 quilòmetres i després va córrer la de 5 quilòmetres. I va ser primer en algunes de les categories.
0: Això sí que té mèrit.
1: Té mèrit. Té molt de mèrit, té molt de mèrit. Per tant, però bé, tothom estava content i la veritat és que gràcies a això i també a uns espònsors que també els ajuden a que això sigui possible. Per tant, l'àrea d'esports fa molta feina, però, com he dit, sí, també les àrees de serveis, perquè també hem de fer net, hem de preparar les... És a dir, tothom col·labora, però sí que és vera que voluntaris són la base. I per tant, no sé, després hi va haver festa, i per tant, no sé, un dia que jo crec que va omplir un moll de, no sé, de rialles, de bon humor, d'esport, i en fi, no sé, va ser molt agradable.
0: I diumenge se va inaugurar aquesta exposició que podem visitar perquè és a l'aire lliure, se pot visitar les 24 hores, just de vora l'oficina de turisme, en el mateix passeig Sara Legui, que és Sons de Mà, una exposició comissariada per Diana Borràs Rodés.
1: Sí, crec que estarà un mes, més o manco. Està, perquè vols fer una idea, de vora l'oficina de turisme en Ovidres, no? Ovidres de la Marina, no? És una exposició molt guapa, val la pena entretenir-se i llegir-la en tranquil·litat. Explica un poc, d'una forma molt transversal, aquests cons marins que han servit a diferents cultures, i a la nostra cultura, evidentment, i també a pescadors i pescadores per fer-se, per connectar, de qualque manera, però també ens dona un poc, també ens dona informació d'aquests cons, qui viu a dins d'aquests cons quan encara no fan aquest ús, no?, de cultural, és a dir, és molt guapa i la veritat és que se va inaugurar i jo convido a la gent que passejant s'aturi i en tranquil·litat llegeixi tot, vull dir, conegui un poc aquests usos d'aquests cons i com de qualque manera se fan servir, i perquè, com he dit, ella és antropòloga, la Diana, i sempre fa la feina d'una forma molt acurada, molt, i jo crec que això també és d'agrair, perquè és una feina molt estudiada, però que també està de qualque manera open ells, estan fets perquè la gent els entengui molt bé, no? Vull dir que són molt fàcils d'entendre, també tenen fotografies, trobareu gent coneguda, trobareu coneguda, gent que vos sonarà també d'aquí, és a dir, realment és una exposició fàcil de llegir, però que te dona molt de coneixement i és molt guapa.
0: I de, quan dèiem estar a l'aire lliure, podeu passejar i la podem visitar. I una eina, no m'ha xerrat d'una mollera, una xesca ensenyat, que ja comencen els actes d'aquest any commemoratiu, hem de dir que aquest cap de setmana s'estrenarà la representació que farà Catalina Solivelles de Quan venia l'esquadra, l'estrena serà aquí, en un moll, en un port de Pollença, en un saló parroquial, en un saló cultural. Dissabte a les 8 hi ha una sessió, diumenge n'hi ha una altra i ja anirem a Pollença dia 12 d'octubre.
1: La veritat és que, no sé, és un orgull que fer son fill il·lustre en aquestes que ha ensenyat. És una persona que jo crec que s'ho mereix, perquè va ser molt pionera en un seu moment, una persona que anava adelantada al seu temps i llavors els seus llibres també ho mostren així. Us altres, com tu bé has dit, durant aquest any s'han fet diferents coses, s'ha tornat a editar un llibre de Quan venia l'esquadra, que ja tenim a totes les... Hi ha altres llibres seus, però aquest que estava com esgotat, que no se trobava, ja el teniu a les biblioteques si el voleu venir a cercar i poder-lo llegir. També s'ha fet arribar de qualque manera als centres educatius, perquè també, i també a totes les biblioteques d'arreu de Mallorca per donar a conèixer la seva obra. És una feina que també s'ha fet des de normalització lingüística i també des de cultura. Després també el club ha fet aquesta exposició de Monaixes que ha ensenyat, preciosa, que val la pena, que val
0: encara
1: la pena.
0: Se pot visitar,
1: encara crec que se pot visitar i que és, no sé, és molt guapa, hi ha detalls, no sé, que val la pena també anar-hi en temps i entretenir-se, no? I bé, també se va fer una passejada, però quan se va fer la Fira de l'Abadia aquí a Port de Pollença el mes de maig, també s'ha fet una passejada en diferents llocs d'un moll on se van llegir trossos de la seva obra, un poc recordant un poc la seva, com vivia ella aquesta, o com mostrava ella, com era un moll, o com veia ell un moll en aquell temps, no? I ara bé, ha arribat també una, nos arriba, i ara ja tenim aquí aquest divendres, aquest dissabte, això, l'obra de teatre que ja m'apareix que fa 12 anys, que ja, no sé si ara fa 12, ara no sé si ho diré bé, però que en Catalina Solivelles, que ja havia teatralitzat, de Quan venia l'esquadra, i que ara s'ha actualitzada i que la veurem aquest divendres a les 8.
0: Dissabte.
1: Perdona, dissabte a les 8, perdoneu. Diumenge 4 a les 7, crec que és una hora abans. I dia 12 en el Club Pollença. Hi ha la venda d'etiquets i bé, però també segur que trobareu entrades si veniu dissabte i diumenge, també veniu a la taquilla.
0: Directament a taquilla.
1: A taquilla, trobareu entrades i val la pena venir a veure-la. Estic segura, na Catalina Solivelles és una artista que crec que la seva reputació la precedeix i estic segura que valdrà la pena, i també de qualque manera coneixerem una mica més de prop aquesta obra d'Anna Xesca. Convidar-vos a participar-hi i assistir-hi.
0: I divendres hem de dir que en el club precisament també s'encetarà aquest cicle de conferències que dediquen a Anna Xesca ha ensenyat, i serà en Mateu Coll qui donarà usos en el cicle amb l'Espira, quan el magazín és un barrobi. També divendres Anna Xesca tindrà aquest protagonisme en el Club Pollença.
1: Sí, la veritat és que s'ha donat les gràcies en aquest grup que va impulsar un poc diguem, un nomenament, no?, de fills de Anna Xesca, que és un grup que continua en marxa, que va ser la que va fer la proposta, que va cercar tots els suports perquè de qualque manera l'Ajuntament arribassin ja amb un suport de moltes entitats del nostre municipi, i que continua fent feina aquest nucli i que han muntat en el club aquesta... Qui dona la gràcia en enviar el sucre, que sempre està amb aquest tema molt actiu, és un apassionat d'aquest tema, i que hi ha totes aquestes conferències relacionades amb això que he ensenyat en el club i que molt aniran, diguem, publicitant, i que, com tu bé dius, divendres comencen també. Per tant, jo crec que és un any que van anar fent coses i que se continuen fent coses, i bé, encara coses que encara mos esperaran, suposo.
0: Aquesta setmana han començat ja clubs de lectura, tant a Pollença com a Nomoll, però aquí a Nomoll n'hi ha per infants, per joves i per adults, sempre o darrer dimarts de cada mes a diferents horaris. I per mi ja s'ha apuntat bastant a participant, no?
1: Mem, jo d'aquí vull donar l'enhorabona també a la regidora de biblioteques, perquè quan vàrem arribar hi havia un grup d'adults de lectura, però que anava, diguem, en decadència, per dir-ho de qualque manera. Llavors s'ha reflotat, ja fa, crec que aquest és el tercer any, de club de lectura, que aquest club de lectura d'adults ha anat creixent, i ara s'han apuntat 21 persones. Després, també, a Pollença sí que hi havia ja un club de lectura infantil, però aquí no hi era, llavors també s'ha muntat un club de lectura infantil, que també ja fa 3 anys, i que bé, ara enguany seran 11 nens que estan apuntats, que jo crec que és un número que molt important, fomentar la lectura entre diguem, els infants. I després també s'ha muntat un club de lectura juvenil, que aquest és a vegades més complicat, de que és l'edat de l'adolescència. Ara en tenim 3, però és que l'any passat també en teníem 3, però són lectors incansables. I bé, m'ho explicava l'altre dia quan vaig anar a saludar també, que també el que empleem amb ells a vegades, perquè sigui més fàcil, és que se van comprar uns iPads també a biblioteca, perquè aquests lots també es van fer una lectura de lectures que els interessaven més, en l'iPad, i que també ens adaptam un poc en aquest món, que en el cas dels adolescents sí que és vera que en els infants continuem amb el paper, perquè crec que no és que se fomenti la tecnologia, però sí que és vera que també han de ser una mica àgils, flexibles en cada moment. La dinamització jo crec que ajuda molt, que hi ha una dinamització més professionalitzada, com a més cultural, molt, amb una persona que dinamitza aquests clubs i que realment quan llegeixes un llibre te fa anar més enllà de la teva lectura, perquè te fa bé veure coses que potser tu no has vist, inclús els teus companys. Això jo crec que és el que té de bo un club de lectura, no? Tu te llegeixes, arribes allà i després quan fas tot, dius, ostres, jo això no m'hi he donat compte, mira, sí que, no sé, jo crec que... I la veritat és que la gent... M'apareix que ja hi fan sopars a final de curs i tal, vull dir que també se converteix també en un club social, i això és important.
0: Durant anem a parlar d'Enser, han de dir que fa una setmana hi va haver aquestes reunions informatives aquí en Nomoll per parlar de la implantació de la recollida de la fracció orgànica en el port de Pollença. Hi va haver aquestes sessions per explicar els horaris de recollida, la importància de separar correctament, ja s'havia fet a Pollença, i ara se vol incorporar aquí en Nomoll. Quin serà un poquet el procés d'aquesta incorporació?
1: Bé, nosaltres ara a Nomoll, però tots són contenidors, per tant el que hem fet és llevar aquestes forquilles, sabeu que aquests contenidors que tenien negres d'arbuig tenien com una espècie de barres metàl·liques, perquè el vent no se n'anassen, etcètera. Tot això s'ha tret, perquè quin és l'objectiu? L'objectiu és que a cada lloc trobem totes les fraccions orgàniques, o sigui, a cada lloc que hi hagi per tirar fens trobarem per tirar rebuig, per tirar envasos, per tirar paper, per tirar vidres i per tirar matèria orgànica. O sigui que això serà junt, o sigui, ja no haurà l'excusa, uf, que hem de caminar molt més lluny per trobar-ho. No. Si ja ho dut separat de casa teva, serà facilíssim.
0: S'incorpora un contenidor més que el de l'orgànica.
1: Sí, però ara tenia una implantació en un moll que hi havia contenidors de rebuig separats de vasos i de tal. Llavors, clar, hi havia gent que li feia pereja. Arribava en un rebuig i ho tirava tot allà perquè li faltava temps. No, ara tot ho tindràs en el mateix lloc.
0: Si vas amb un cotxe pots anar descarregant tot.
1: Sí, per tant, jo crec que això és positiu. Primer, després són contenidors nous, de càrrega lateral, molt més accessibles. Vull dir que realment que podràs pitjar el peu, que a vegades hi ha gent que m'ho ha demanat, que no només en la mà. És a dir, que estaran inclús preparats per si un dia s'han de tancar o no, perquè la gent sàpiga perquè se pugui pesar el que tires o no, però això ja serà a lo millor d'un futur molt, molt llunyà. El principal ara és que tots estaran junts i afegirem aquest de matèria orgànica, no? Que matèria orgànica, clar, estic xerrant de contenedors domèstics. Aniran tancats, com nosaltres hem fet, s'han implantat la mateixa que a la Sant Vicent aquest estiu, està funcionant molt bé, també ens ha servit com una espècie de prova pionera, no? perquè és més petit, però ha resultat que ha funcionat molt bé. Llavors, aquests contenidors de matèria orgànica estan tancats perquè nosaltres volem que la gent que tira de matèria orgànica sigui conscient de que tira de matèria orgànica. El que no volem és que l'esforç de molta gent de separar la matèria orgànica que seva, després un per descuit, ja no vull dir una altra cosa, tiri una bossa de rebuig dins el compte de la matèria orgànica, després te destrossa, diguem, la feina que ha fet la gent a casa seva. Per tant, la gent podrà optar a un claver, a una targeta per poder obrir aquest contenedor i per poder fer aquesta separació. Clar, nosaltres, per facilitar això, volem fer el mateix que han fet a Pollença i que han fet a Sant Vicent, de tots els molleros i molleres, que és posar-los a disposició aquest cubell de matèria orgànica en dos paquets de bosses de compostatge. Per tant, de qualque manera, això és el que començarà a repartir-se a partir, la previsió és que serà dia de, més o manco després de dia 12, o sigui, dia 13, la setmana de 13 d'octubre, farà aquest repartiment. Però abans, dia 8, farem aquestes sessions, diguem, informatives de la ciutadania, per poder explicar-ho més amb tranquil·litat, perquè la gent pugui demanar dubtes, i seran dues sessions que se faran al Saló Cultural a les 11 i a les 6 del capvespre. I aquestes sessions informatives, de qualque manera, explicaran totes les dubtes que faci falta. Començarem la implantació d'aquests nous contenedors, se començarà a fer ara ja, la setmana que ve, dia 5. Començarem per les urbanitzacions de Moll, o sigui, Comà, Llanaire, Silla, en fi, totes les urbanitzacions. Tenim més o manco que tenim unes 43 illetes repartides en aquestes urbanitzacions. Quan haguem fet tota la implantació d'aquests contenedors a les diferents urbanitzacions, començarem per el centre d'Humoll, que més o manco considerem que seran unes 25 illetes d'aquestes que les que hauran de canviar. Hem de pensar que qualcunes contenedors s'hauran de moure de lloc, perquè aquest nou sistema va, el camió que recolleix fens té una petita grua que agafa el contenedor, però sempre el contenedor ha d'estar a la dreta del camió. Per tant, en un lloc on no era possible perquè el contenedor es quedava a l'esquerra, s'han de moure. Però bé, intentant, pues, de qualque manera, adaptar-nos el màxim possible a lo que en aquest moment hi ha. Quan haguem de fer, totes informarem, totes aquestes sessions de repartiment, informarem, de bon, serà aquí a l'edifici Miquel Canllong, que podran venir a cercar-ho, però no vos preocupeu que vos informaran de l'horari, que segurament serà horari de 10 o fins a les 8 de vespre perquè puguin venir de matí o puguin venir cap vespre. I de qualque manera, això és molt important, jo crec, perquè això és un projecte d'aquest nou model de recollida de residus que quan vàrem arribar estava aparcat un calaix des de feia molts anys i que nosaltres, de qualque manera, hem posat en marxa, hem sigut capaços de posar en marxa amb una inversió de 2,5 milions. Vàrem començar per Porta a Porta Pollença, que ja està implantat, i després també hi ha un tema important, que és que també, així com hem fet en el centre de Pollença, també fem la recollida d'establiments singulars. Això vol dir comerços, bars, restaurants, perquè gran productors, la recollida separada ja la teníem, o sigui, eren hotels, grans supermercats, això ja ho fèiem, ja quan vàrem arribar ja se feia. Però ara sí que farem de comerços, bars i restaurants. Vàrem fer aquesta sessió dia 8 per explicar-ho, i ara hi ha els educadors ambientals, pues, que van, de qualque manera, tots aquests comerços, tots aquests establiments, explicar més o detall, per si volen saber qualsevol cosa, quin dia recolliran la matèria orgànica, quin dia recolliran els rebuts, quin dia recolliran els envasos, quines cubetes necessiten, i adaptar cada situació a la necessitat de cada comerç o de cada establiment. Per tant, jo crec que jo estic molt contenta de que això finalment ha vist la llum. És un projecte que quan vàrem arribar teníem molt present que havíem de posar en marxa, i que bueno, ara està donant el seu fruit, i que esperant que sigui una millora substancial, diguem, a lo que és l'imatge del moll, a lo que és la recollida, i també de qualque manera adaptar-nos a la normativa que diu que hem de recollir la matèria orgànica. I segon, si separant la matèria orgànica de, ja sé que a vegades dic, jo, bueno, idò, no només és un benefici perquè ho serveix, perquè això provocarà que nosaltres el que paguem per cremar aquesta matèria orgànica no la pagarem i la podrem dedicar a millorar el servei, sinó que també és una millora ambiental substancial de que no cremes tant de fens, per tant el nostre aire de Mallorca és més sa, més bo, i que després amb aquesta matèria orgànica també des de Tirme se fa compost que també ajuden els agricultors, els jardiners, etc. Per tant, jo crec que, en fi, demanant la participació, jo crec que hi ha hagut molta col·laboració, i esperant que també en un moll aquí també hi sigui.
0: I doncs recordarem aquestes sessions informatives, recordarem dia 8, has dit, dia 8 d'octubre hi haurà sessions informatives, aniran recordant tots aquests plaços de tota aquesta introducció d'un model. Junaina, no vares poder venir a un sopar de col·laboradors?
1: No, m'ho va ser molt.
0: Passat, de la ràdio.
1: No, perquè era dia 25, jo... La meva família política viu a dies de Binissalem, i aquest sopar de la fresca de Binissalem ho divendres abans de vermar és com una cosa sagrada, és com una patrona per... Llavors, bueno, tinc aquest compromís familiar que no podria eludir, però estic molt contenta perquè sé que hi va haver molta participació.
0: Que he de dir, perdona, que el que varen fallar era no venir a Salem, ja m'ho havien dit, no era l'única que eres a venir
1: a Salem. Ja t'he dit que hi havia molt de pollancins, sí, i pollancines a venir a Salem, però jo la volta que vaig fer me'n vaig trobar molt. Però de totes maneres, jo volia donar, no vaig tenir oportunitat, però donar les gràcies a tots els col·laboradors i col·laboradores de la ràdio, perquè sense ells la ràdio seria... Bé, no diré que no sigui possible, perquè seria possible, perquè hi sou vosaltres, però realment perdria molta, diguem, aquesta capacitat de connectar amb el municipi, d'estar al dia de tot, de que sigui un entreteniment i de que sigui realment una eina potent de comunitat en el nostre poble. Per tant, des d'aquí donar les gràcies a tothom, i també donar les gràcies també a la ràdio per aquesta feina que vàrem fer des de... començament, que també volien tenir un dia la ràdio en un moll, i que també de qualque manera pues, aquesta actualitat, no?, d'un moll s'ha pues, fet una realitat, i jo crec que això també és important.
0: Molt bé, i de Junaina, no ho hem de deixar. Ara en els estudis de Pollença tenim en Josep Martorell, que és el president del Rotari Club Pollença, perquè aquest cap de setmana tornen a fer aquesta campanya d'Operació Quilo. Ara ell ho explicarà, perquè els supermercats d'aquí d'un moll també hi participen. Per tant, estau atents, oients, perquè ara sabreu com i a on poden col·laborar amb aquesta aportació de l'Operació Quilo. Bé, moltes gràcies.
1: Gràcies a tothom, i bé, ara ja que has dit l'Operació Quilo, sí. Bé, esperem que... Jo intentaré també quan vagi a comprar un supermercat, si són allà, també de fer una petita aportació. Jo crec que aquestes coses val la pena que hi ha institucions que se'n preocupin. Sempre, mai és suficient, i per tant totes les mans són bones.
0: Molt bé, doncs gràcies, Junaina. Fins dijous de la setmana que ve. Fem una aturadeta aquí en un moll, ara connectam amb Pollença i tornarem després, que hem de parlar amb la regidora Estefi Pozo. Fins ara.

0: Ràdio Pollences, comunitat.
1: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
2: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja, llavors estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hosteler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
1: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
2: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
3: Per què la fibra òptica i mòbil d'Iberret s'hi tracta bé? Perquè l'equip d'Iberret s'hi és a l'altre costat del telèfon, per xerrar de persona en persona, sense llargues centraletes automatitzades i sense fer-te perdre el temps passant de departament en departament. Iberret, fibra òptica per 29 euros al mes. Visita'ns a les nostres oficines o a iberret.es. Iberret, la fibra òptica i mòbil que s'hi tracta bé.

0: Jo, quan vaig en cotxe, escolto Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
1: El viajar es un placer que no suele suceder.
2: I doncs sí, efectivament, així com contava ara en Joana els nostres oients, aquest cap de setmana torna l'operació Quilo del Club Rotari de Pollença. Són dos dies en què l'entitat serà a les portes dels supermercats de Pollença i Domoll demanant a les persones que aportin algun d'aquests productes de primera necessitat que aniran destinats després a les famílies que més ho necessiten d'un municipi. I ja en van un bon grapat d'anys i d'or d'aquestes operacions Quilos, que sempre tenen molt d'èxit, però no me veuré com ho tenen preparat per enguany. Mirau aquí els estudis de la ràdio, mos acompanya el president dels Rotaris de Pollença ara mateix, en Josep Martarell. Bon dia, Josep.
3: Bon dia, com anem? Moltes gràcies.
2: I a l'altre costat del telèfon tenim en Margalida Jaume, que per mi li ha tocat un poc a coordinar l'operació Quilo d'enguany i ella també és membre Rotari de Pollença. Margalida, bon dia, com anem? Uep, espera que ara no mos sentim. Ara, Margalida, com estem?
4: Mana, sí, no això. Bon dia,
2: bon dia,
4: bon dia a tots.
2: Bon dia, Margalida. Ara te sentim bé.
4: Ara sí.
2: Josep, que són d'haver 20 anys.
3: De nou.
2: Déu-n'hi-do.
3: Sí, de nou.
2: Tu, com a president, és el primer any, però ja hi deus haver participat.
3: Jo he participat, sí, anys d'abans. Si no recordo malament, crec que la primera operació que jo vaig veure jo va ser quan la Margalida Jaume era la presidenta.
2: Precisament, idò.
3: I la Margalida vendria a ser la coordinadora del nostre club, que mos ajuda com ningú i s'encarrega de tot i prepararà tot.
2: Perquè d'on va néixer, no sé, un moment, ara fa de 9 anys, aquesta idea d'anar d'aquesta operació Quilo, va ser idea del Club Rotari de Pollença o ja se feia a altres bandes?
3: Pantura de Margalida ho sap més bé, jo no sé si era del Club Rotari Mallorca o el Mudaina de Palma. Tu te'n recordes, Margalida?
4: Sí. Va començar el Rotari Club Mallorca de Palma, van ser els primers, van començar a engrescar els altres clubs, i nosaltres hi participàvem, deu fer uns 14-15 anys. Vull dir, no, els de nou van començar a Palma, ja t'he dit que nosaltres en Pollença, els 14-15, no sé, 16, no t'ho puc assegurar. Any que hi participàvem, tot un amor vàrem engrescar quan mos el vàrem participar, i sí, contents, i sí, seguim. Llevat dels dos anys dels coronavirus, no vàrem poder fer-ho, però els altres anys sempre hem estat puntuals a la cita.
2: Tant d'any fa que no ho sabeu ni vosaltres, quan d'any fa que fes aquesta operació Quilo. El que sí que la gent de Pollença ja ho sap, Pollença i Molla, evidentment, ja no se sorprèn quan vos veu en els supermercats aquest cap de setmana.
3: Jo crec que no, ja la gent ja ho sap. I de vegades jo record que hi havia gent no resident que no com ho enteníem, perquè segons quin certes estaven en català o en castellà només, i mos demanaven què era, i quan els deien Foodbank, pues ho entenien. Inclús te diria la gent d'aquí ja ho té clar, i la gent de fora també.
2: Fantàstic, i de vinga. Això serà dissabte i diumenge. Margalida, què heu organitzat aquest cap de setmana exactament? On sereu? I per mi teniu ajuda un altre any, no?
3: Sí.
4: El primer de tot és que voldria que no plogués, perquè si plou, la gent va comprar banco i, esclar, no... Se col·labora menys, però... Vaja, esperem que faci una estira de testents i que tinguem unes bones diades. Sí, hem fet com cada any, hem organitzat... El que li agrada molt a la gent és que tots els productes que recollim, tots els productes que recollim, tots queden a Pollença i en el Moll. Hi ha altres pobles, a Palma, que queda concentrat, que se reparteixen Càritas d'altres parròquies i d'altres llocs. Nosaltres no. Tot el que se recolleix en els tres supermercats de Pollença queda en el rebot solidari que tenen a bé les monges del Sagrat Cos, en col·laboració amb l'Ajuntament, amb la Civil Social de l'Ajuntament. I tot el que se recull en els tres supermercats del Moll, tot queda a Càritas del Moll, a la parròquia del Moll, tot queda allà, que hi ha unes senyores molt generoses, comprides cada estes de la setmana, reparteixen a les persones necessitades. Penseu que tot això s'ha coordinat des d'un punt de vista de, vull dir, que gent que té targeta, unes targetes que els hi donen, segons el número de persones que són a la vivenda i l'edat i tal, se'ls hi donen un producte a uns altres. Mm-hmm. O de quantitat, o d'altre, sí.
2: Perquè, Margalida, quin diries que és l'abast, però, de tot de lo que recolliu en un cap de setmana en aquestes entitats i a l'Ajuntament li serveix per quan? No sé, què heu recollit uns altres anys, per exemple?
4: Sí, serveix per bastant de mesos, eh? Un producte més que els altres, n'hi ha un que s'acaba més aviat, per exemple, sòlids, cellet, són els primers que s'acaben, tot d'una, i les conserves, i els arròs, i ciurons, i aquestes coses, pues, s'allarga més, però també és que en donen més. Nosaltres l'any passat, per exemple, van recollir 3.000, anava a dir quilos, però també no són quilos, 3.000 unitats, perquè la llet se pot el cartó d'un en un, però, per exemple, el paper higiènic no comptes l'envoltall un per un, sinó que el pack de 6 o el pack de 12 és un. Entens? Vull dir, comptant per unitats. Té una llauna de tonyina, tampoc no fa un quilo, no? I, però se diu operació quilo i respectant el nom. Però en realitat són unitats. L'any passat 3.000 unitats van recollir.
2: I de 3.000 unitats, com diu, serveixen per mesos d'aquests robots solidaris per ajudar aquestes famílies, que està coordinat amb aquestes entitats i amb l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Pollença.
4: Sí, sí.
2: I te demanava, mira, també...
4: Hi ha altres col·laboracions, altres campanyes, no exactament campanyes, però donacions, per exemple, a final de temporada, els hotels quan tanquen, pues donen restes. Bé, restes no ho dic en mal sentit. Jo, paquets de sopa, productes que els hi han sobrat i de la temporada, i ho donen també, sobretot a Cors Oberts, a Pollença. Vull dir que hi ha altres col·laboracions i també de grups de mins i de gent que col·labora bonament.
2: Molt bé. I te demanava, a mi, de Margalida, quina ajuda tindreu aquest de setmana?
4: Aquesta setmana anem canviant... Bé, nosaltres vam posar en marxa, que m'apareix que som judits, Pollença, que ho fa, és col·laboració a les escoles. Ho va posar en marxa el doctor Jaume Francisco Mulet, rotari nostre, metge de Muro, i ho va posar ell en marxa, això, la col·laboració escolar, pues, deu fer uns 7-8 anys. Després van continuar, en vez dos anys de la pandèmia tot va quedar aturat, i després ho van tornar a posar en marxa, perquè bé, jo com si ent mestre d'escola, pues, no sé, relacions amb les escoles i tenim mà per tractar i tal, pues ja ho tenia d'ofici, no? I enguany col·laboren en el moll CEIP Miquel Callonc, amb nens i nines de Sisa, i a Pollença CEIP Joan Mas, també amb nens i nines de Sisa, crec que són tots. Ara estic rebent faxos i rebent correus electrònics, en són nom dels nens, els telèfons i tal, perquè tot està, pues, coordinat amb l'associació. Vull dir, els pares i en la direcció i el mestre de les escoles, per favor, que col·laboren amb nosaltres i ens ajuden molt a seleccionar els lots. Agrupen-los, agrupen-los.
2: Clar, perquè funcionau, després els organitzau per franges horaris, perquè al llarg del dissabte i diumenge, no?, puguin fer torns d'aquest voluntariat, sí, anar a demanar aquestes aportacions.
4: Sí. De fet, o sigui, rotaris ja hi estem tot el dia, vull dir, moltes més hores, i els nens els feim un torn de 2 hores, perquè no se cansin. Clar. Si els nens venen a dissabte de 10 a 12, uns, i de 12 a 2, que ens anem a dinar, i queden els carros allà, pues, en els cartells i amb un parell de productes, i la gent tot el dissabte de cada vespre i el diumenge de matí segueix posant. I els dilluns de matí feim la recollida de, que diguéssim, de les restes, de lo que ha quedat penjat.
2: És a dir, que si venim a anar al supermercat el 17 hora baixa, diumenge de matí, tal vegada ja no vos hi trobem persona, però hi ha aquestes carros, poden seguir aportant.
3: I tota la jartelleria.
2: I com s'oliaven aquests joves de Cisa, de Pollença i d'Humoll, quan és un moment d'anar a demanar, d'han de posar un poquet de cara, no? S'han de llevar la vergonya damunt, com ho fan?
4: No, primer ens fèiem un sermó. un sermó vol dir que el primer toc que s'ha de dir a les persones és bon dia, i sempre són rients, bon dia i són rients, sempre sa cara molt amable, qualcú te dirà no vull res, però tu segueixes que tingui un bon dia, sempre amables, i els fas un sermó que dic jo, els expliques un poc, els seus mestres també ho fan, per descomptat, i res, i després tenim uns paperets, uns folletos, no sé com es diu.
3: Un folletons.
4: Vol dir, un folletons, això. Cercava una paraula correcta.
2: La tenies a prop, la paraula.
4: No, tenia, sí. I que està escrit, les quantitats, vull dir, les quantitats, les coses més necessàries. Sí, sí, perquè després compren, n'hi ha que compren el que volen. Però, vaja, sí, a vegades te posen allà una bossa de pomes, o no sé què, no, que la poma, pues, d'aquí dos dies, no, han de ser productes que no se perdin, no. Les monges ja tenen, per exemple, organitzat el lot de la fruita, la verdura i els ous, que són coses que acaben, que tenen una data de caducitat més propera, ja ho tenen organitzat amb altres supermercats o amb altres conductes, perquè també donen fruita. I productes congelats, de vegades. Si repleguen de final de temporada coses congelades, també solen tenir qualque cosa. Però no tot, la nostra, totes, què se diu? Per entrar-hi, no. Interesse vero.
2: Sí, productes que no te duguin aviat, eh?
4: Perible.
2: Això tampoc m'ho sortia ara, Margarida. M'ho sortia en castellà, també. Si vols, expliqueu-m'ho, Josep, exactament aquests productes, per posar exemples, que sempre va molt més bé, quins són exactament aquests productes i tot, que vos aniria bé que la gent donés aquest 17 de diumenge.
3: Hi ha com a tres grans brots, digues, Margarida.
4: No, digues tu,
3: Hi ha el que són us aliments de llarga durada, tipus arròs, conserves, oli, llegum, tonyina, llet, coses que diguem se puguin guardar, pilar i repartir. Una cosa que ha vengut com a... que ha de pin més són materials i destris d'higiene personal. De vegades mos han fet èmfasis, per favor, si hi ha sabó, xampú, pasta de dents, raspall de dents, això són coses que ajuden, o inclús de vegades hem vist productes de neteja de ballar. Això no és tan comú perquè inicialment eren productes d'alimentació no per a sedes i després aquests destris d'higiene personal. I jo m'agradaria fer una cosa a Badonins. Jo record quan des del moment que hi ha nins que els diem que saludin i que donin aquest fulletó i diguin bon dia, crec que la gent s'ho cuida d'una altra manera. És com a dir ara aquí hi ha aquesta lota i què és això? Tu cuis amb una altra alegria. I crec que per ells és una experiència bona perquè no xerrar només de valors. És executar una acció directament de solidaritat. Jo m'agradaria afegir com una vivència personal que jo he tingut i és que te sorprèn molt de respostes de persones que pintura no coneixes. Te penses que una persona no col·laborarà o col·laborarà molt, hi ha gent que com que te veu i intenta mirar cap a una altra banda i després te ve gent que te sorprèn. I me'n record que un pic va venir una persona d'Argentina amb els ulls plorosos que va dur com un canastro que ratllat de productes d'alimentació i me diu mira, jo xerrar en castellà. Ho he passat malament i gràcies a iniciatives com aquesta la meva família i jo hem pogut tirar endavant. Me diu, jo no tinc una situació molt boiant, però vull ajudar per mostrar gratitud. Clar, aquest és un missatge que tu dius, uf, jo no estava preparat per això, perquè te'n dones compte de la transcendència de persones que passen dificultat de deveres i és completament anònim, que ho viven tan estoicament com poden i després quan hi ha una ajuda pues, són super agraïts. Per jo és una de les coses com a més impactants veure aquest tipus de missatges. Això me trasbalsa molt.
2: Margalida, tu també has tingut experiències d'aquest tipus en aquesta desaparició en Quiro?
4: Sí, sí, gent que te penses que no posarà res tal, que la veus... Ai, no ho hi faria ningú, però perquè només va cercar una barra de pa i se'n torna, vull dir que no... La impressió que no pot comprar res més i llavors resulta que se'n va dur la barra de pa, però llavors d'una bossa de... jo que sé, de donuts o de galletes o de crispis, una cosa d'aquesta, pum, i te'l posa dins el carro. I també una cosa molt, molt guapa és les famílies. Quan van famílies amb nens, que els pares, sí, els pares donen a cada nen, pues, ja tu dones espaguetis i tu, no sé què, i els seus fills els reparteixen un producte o dos a cada un i el nen te'l posa dins el carro. I aquesta acta de generositat que deia en Josep, pues, t'arriben a escola que fan participar nens des de petits. És molt guapa, de veres.
2: Que bé, vingui, tant si plau com si no plau, dissabte i diumenge tenim operació Quilo. Davant quin supermercat sereu? On sereu exactament? Se pot dir?
3: Sí, clar.
2: S'ha de dir?
3: Apoyant-se a Leroski, en un polígon a Leroski i en un Lidl. I després en un port de Pollença, en un dos Eroskis, en un petit de vora de rotonda i en un gran de l'entrada i després a l'hipercentro. No sé si me n'he deixat ja amb Maria Vida.
4: No, aquest sis, 3 i 3, sí.
2: I de tot el que deu de tots aquests productes que són de primera necessitat, que ja hem vist, ja des d'aliments no peribles, de neteja personal o neteja de llar, de tot això, Margalida, que ja dus un parell d'any d'experiència, què diries que és el més necessari? Perquè a vegades pensàvem que el més fàcil i ràpid és que fa un paquet d'arròs, però hi ha més opcions. Què diríeu que és el que fa més falta?
4: Sí, mira... nosaltres, vull dir, per l'experiència, te volia dir que tu com a mallorquí o com a persona d'aquí, pues penses un producte a vegades i coses que són les que tu emplees, les que tu necessites, les que tu... Però no hi ha gent d'altres països que tenen les altres costums i les altres maneres. Per exemple, hi ha hagut anys que hi ha hagut moltíssim d'arròs i mos ha quedat arròs. I, sin embargo, jo que sé, les mongetes se'n van pitant, els pots de vidre, amb mongeta bollida. Vull dir, ara, per exemple, l'any passat va començar com una mica de mania, no sé per què això, perquè supos que tot està registrat per sanitat, o... I és que els potitos dels infants... dels bebès que no són bons, que tenen massa conservants i massa no sucre i massa no sé què, que són addictius, i ara la gent no vol potitos. Si mateix, però te fa molt mal dir perquè està sent una propaganda del supermercat de compra això, compra l'altre. Queda com un poquet, entens, segons quins productes... Mm-hmm. Mm-hmm. I ho deixo un poc de la consciència no sé, el que els trobin més correcte, de totes maneres oli i llet, vull dir, com a productes bàsics.
2: Perfecte, de mira, ja mos dones una referència.
4: Sí.
2: Idò, Marilita, Josep, per això aquí, el dissabte i diumenge, heu dit a partir de les 10, és el primer torn, dissabte, o
3: serà
2: abans?
3: Però no, tu dius serà
4: abans.
2: A partir de les 9. Fantàstic. Sí. Voleu afegir res més, Josep?
3: Jo voldria dir de les coses que contàvem, com aquestes anècdotes, de vegades veus qualsevol persona que no t'ha vist quan entrava i quan surt diu això no hi fa res i torna a entrar.
2: També.
3: És molt guapo. I un pit i un senyor me'l va donar dos vegades. Va dir jo,
2: no t'entén, no puc tornar.
3: Això. I se'm va anar. I dius, mira, tenim això ara.
2: Molt bé, però millor si són productes, eh? No?
3: Sí.
2: Per vosaltres.
3: Sí, clar que sí. Perquè nosaltres el que fem és tenim altres rotaris i altres voluntaris que ens ajuden, ho recollim tot i anem duent a nullots on ho guardaran. I fem bastant de viatges. Sí que recordo un any que vam anar a les monges de Pollença, les monges quan me van rebre van dir ai, que estem de contentes perquè ja teníem ben poques coses.
2: Molt bé. I de venguem d'omplir aquests rebots de Pollença i d'Humoll i els rebots solidaris. Margalida, vol dir res per què va?
4: No. Que faci bon temps.
3: Sí.
2: Que no supermercat no hi plou. Ha de dir, si estan beníssim.
4: Sí, però la gent del carrer i aparcar i són supermercat gran, la gent va en cotxe, sí, però hi ha una diferència de tots a casa sempre comprar més de lo que necessitem. Perquè vas dius, ai, no t'hem d'això bé, però pegaré un bot i tal, i te vas a comprar quatre coses i te'n endús 10 a 12. Vull dir, vull dir que no, urgència, segur que ningú té, o quasi ningú, urgència de dissabte exactament allà a cercar qualque producte. Però vaja, esperem que faci bon temps, que tothom surti al carrer i que participin en la campanya d'enguany.
2: Fantàstic. I gràcies a tots dos. Gràcies, Josep, president del Club Rotari de Pollença. Gràcies, Maria Lida, coordinadora d'aquesta operació Kilo. Que hi hagi moltíssimes donacions, que superem aquestes 3.000 unitats de l'any passat i que quedin ben plens aquests rebots. Ja mos ho contareu. Estarem pendents, eh? Dilluns vos ho demanarem.
3: Moltes gràcies.
4: D'acord.
2: Gràcies. Fins la propera.
3: Adéu.
2: Adéu.
5: Ho escoltes.

Informació, música, cinema, cuina, esports, política. Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença.

0: I d'arribar a les 11 i 20 minuts i ja vos hem dit que tornaríem a reprendre la programació des d'Humoll. Ara farem un repàs a les àrees de la regidora Estefi Pozo. Parlarem de medi ambient, de mobilitat, de pas, de jardins, de badia, de plages, un poquet de tot. I la tenim aquí. Bon dia, Estefi, com estàs?
1: Bon dia, Joan, i bon dia a tothom.
0: Bé, Estefi, començarem parlant, si t'apareix, del Pla d'Arbrat. Hem de recordar que ara se troba en fase d'al·legacions després de la seva presentació inicial, que va ser el mes de maig. És un document que estableix les bases per planificar la gestió de l'arbrat municipal a mitjà i a llarg termini. I bé, ara que està en aquesta fase d'al·legacions, Estefi, conta-mos un poc. Ja se pot saber si s'han rebut, l'Ajuntament s'han rebut ara ja moltes al·legacions, fins quan hi ha aquest període?
1: Bueno, el període va acabar fa unes setmanes, crec que va ser al final d'agost, si no vaig errada, i ens han presentat dues al·legacions en el Pla d'Arbrat. Bàsicament es tracta d'al·legacions de compatibilitat entre l'existència de l'arbrat de vora d'edificis catalogats. Aquestes al·legacions estan en fase d'estudi per el tècnic d'arbrat i en tenir les oportunes contestacions sempre en base a criteris pues, fins ara, com fins ara tècnics i científics, pues, procedirem a la seva resposta en un pròxim pla. No sabem si aquest octubre, probablement sigui novembre.
0: I de només n'hi ha hagut dues?
1: Sí. No està malament.
0: No està malament. I anem a repassar un poquet aquell pla d'arbrat que record que vàrem presentar inicialment. Vàrem entrevistar també nosaltres en un tècnic passat mes de maig. Ara mos podria recordar un poquet, Estefi, aquest pla té un objectiu concret d'increment, per exemple, d'un número d'arbres en un municipi en el llarg dels 5 anys que venen?
1: Així és. Bueno, l'objectiu principal és poder mantenir el nostre arbrat, tant l'arbrat existent com creació de noves zones d'ombra i noves plantacions en els escorcells que durant molts anys s'han anat tirant arbres i no s'han anat reposant, i aquesta és la tasca del Pla d'Arbrat. En el final, el Pla d'Arbrat conflueix amb uns criteris tècnics, també en base a la normativa europea, i he sentit molt de pics dir que no faria falta, no? Perquè a Pollença estem molt a prop de zones boscoses o de la muntanya mateixa. Però cal recordar que no se trata precisament del fet que estiguem a prop o no de zones rústiques, sinó de la comoditat de poder anar per els nostres carrers i tenir ombra i poder transitar a peu o en bicicleta i no fregir-te com un pollo frito, diria jo.
0: A més, aquest increment de temperatures que patim.
1: Correcte. Jo crec que aquest estiu s'ha vist que el fet d'haver mantingut unes podes regulars, però sense llevar més d'un terç de la zona verda, d'arbustiva, diguéssim, ha fet que els arbres estiguin més grans i que hagin tingut més ombra a carrers com Cecilio Metero o Vicenç Boades, on amb aquelles podes dràstiques no se podia transitar. I jo crec que enguany la ciutadania sí que s'ha donat compte de la importància de poder mantenir aquest arbrat des de sempre amb condicions de seguretat, evidentment, i quan molesten a les façanes o molesten en el llumenari o a les trànsit de vehicles o de persones, se fan aquestes podes de refaldeo i aquestes podes d'interferència. Però, com ja he sempre defensat, crec que ni aquest ajuntament ni cap altre ajuntament que s'aprengui en sèrio el canvi climàtic i l'augment de les temperatures a les Balears s'atrevirà a un futur a fer aquelles podes radicals.
0: Estefi, si corregim si m'equivoque, segons l'estudi, quan ho vareu presentar, s'havien comptabilitzat un total de 4.315 arbres situats a vies públiques i a zones verdes del nostre municipi. És correcte?
1: Això són els corcells, és a dir, on hi ha hagut un arbre. Uh-huh. I per mi quedaven 200 i pico d'arbres pendents de replantar, és a dir, en escorcells buits. Durant aquests dos darrers anys hem pogut sembrar tota la primera línia de la mà de nou amb tamarells, que és la tipologia que ens recomanaven, i també per mantenir el caràcter paisatgístic de la primera línia de la mà. Amb el tema de les palmeres ja sabem que tenim un poc de polèmica, perquè les palmeres se van introduir a Mallorca o a les Balears en els anys 60 per un motiu estètic turístic, bàsicament, però que no té cap funció més enllà d'ornamental, a part de que els dàtils no es produeixen una perillositat, perquè quan estan madurs i cauen, la gent pot patinar. I per mort d'això, tenim aquest manteniment de llevar els dàtils en ple agost, perquè és quan estan madurs i s'han de tear. I bueno, també suposa un cost a l'administració que me sembla que se podria reutilitzar per altres temes. Així que ara, quan tinguem el pla definitiu aprovat, allà hi ha un anexa, l'anexa 3, que és on t'indica tots els arbres que se podran sembrar en un municipi de Pollença en funció de la biodiversitat i dels arbres que ja tenim sembrats. Per exemple, crec que en Marcos ja ho va explicar, que era el tècnic del Brat, de que Moreres ja hem arribat en el límit de tant per cent recomanable. I, per exemple, a Moreres ens recomanen que no en sembren més.
0: Quina tipologia? Ara has parlat de Moreres, que ja hem arribat a un límit, tot amarels, per recuperar un poc l'essència de la nostra primera línia d'aquí d'Omoll. Però en aquestes noves plantacions, quines espècies es prioritzaran també, suposo, tenint en compte temes de sequera, del regadiu, de la falta d'aigua, etc.
1: Correcte. I també el tema de que no aixequin les voravies. Crec que també és un tema molt important, perquè hi ha dos motius per què s'aixequen les voravies. Un, per la tipologia d'arbre, perquè les arrels són superficials i no se'n van cap a baix. Un altre, perquè el reg que s'ha fet durant els tres primers anys eren de goteo superficial, entre l'arrel puja cap amunt per poder cercar aquesta aigua en vez d'anar cap a baix i cercar-la baix. I després, perquè la tècnica de sembra no ha estat l'adequada i no s'ha sembrat a la profunditat que s'havia d'haver sembrat en el seu moment. Per intentar evitar tot això, pues, queden pocs arbres. O sigui, la tipologia d'arbres que compleixen amb aquest requisit de que les arrels no vagin superficialment i que siguin arbres que tinguin una copa o que puguin arribar a ser alts i facin ombra, perquè per allò també el primordial és que l'estiu facin ombra i a l'hivern caigui la fua, perquè a l'hivern sí que enyorar amb aquest calorcit o d'anar caminant per el carrer que mos doni el sol a la cara, no? I crec que és important que puguin tenir ombres durant l'estiu i durant l'hivern que puguin tenir aquest sol. A part, has comentat el tema de l'aigua. El tema de l'aigua és molt important, ja no només per elegir bé la tipologia d'arbre, que això bàsicament hauran d'elegir arbres que estiguin, que siguin de la conca mediterrani i que siguin autòctons, o poder ser, i si no, pues que tinguin una baixa necessitat de reg. Això també ens convida a reflexionar sobre el tema de la gespa i el tema de mantenir aquests regadius durant l'estiu. Hi va haver una crítica de que Pollença se va mantenir a regadiu i en Omoll, en canvi, s'ha aturat. En Omoll no hi ha regadiu establert. Per exemple, se va dir a l'aturada de taxis de Port de Pollença, i aquí el regadiu se va paralitzar quan se van fer les obres la passada legislatura de l'aturada de taxis. O sigui, no ha estat una qüestió actual. I pues aquí està la qüestió de que hem de tractar en els municipis o en els nuclis urbans de la mateixa manera, i que un criteri s'ha d'aplicar per els tres nuclis. I a Pollença pues, s'ha d'aturar rec, i me sap greu dir-ho, però no podem continuar tenint gespa havent de regar quan a la vegada tenim deficiències amb una canonada com es va aigua de la dolorosa del Cudi. I, per altra banda, els aqüífers, que tampoc no se pot sobrecarregar i estar contínuament estrenguent aigua. Hem de fer un pensament en col·lectiu, perquè al final vivim en una illa, tenim recursos limitats, els recursos s'han de distribuir equitativament, i els recursos, està clar que les persones, l'aigua també és essencial per nosaltres. Així que hem de triar què volem.
0: Estefi, precisament a l'Instagram de l'àrea de Medi Ambient i Serveis i també del Centre de Turisme Ornitològic de la Gola, ahir publicava que aquest estiu està feixuc per tots i també a la gola. Allà s'han notat les conseqüències d'aquest estrès hídric desmesurat que possiblement ha ajudat que alguns exemplars d'arbres i arbusts que ja venien patint col·lapsassin. Hi ha imatges que se pot veure aquesta sequera en aquest centre de turisme ornitològic de la Gola. Hi ha aquesta fotografia que ahir mateix se va penjar a les xarxes.
1: Així és, i mira que al final la Gola és una zona humida on l'aigua hi és. Sí. La qüestió és en quina quantitat. I si ja veiem que espais humits ja estan patint estrès hídric i que hi ha arbres o arbustos que pateixen i que els podeu veure les fotografies que estan de color marró, també han sortit notícies en els mitjans de comunicació on la nostra tramuntana ja se comencen a observar també arbres o zones completament marrons precisament per aquestes tres. I els boscos no s'arreguen, la tramuntana no s'arrega. Els arbres que neixen a la natura a zones no urbanes normalment no tenen aquest manteniment de reg. Crec que és un canvi. Estem entrant en una nova dinàmica d'entendre el medi ambient, d'entendre que recursos són limitats i que el que hem de fer és intentar utilitzar-los de manera eficient i de la manera més sostenible possible perquè no s'esgotin.
0: I de tornant a Nuplà d'Arbrat, com dèiem, dues al·legacions són les que s'han presentat. Se va aprovar inicialment el mes de maig i ara probablement a novembre serà l'aprovació definitiva.
1: Bueno, sí. En funció dels vots que tinguem a Nuplà.
0: Bé, s'adurà aprovació definitiva.
1: Això sí.
0: Aprovació definitiva. Bé, i d'un pla d'Arbrat que li anirem fent seguiment i un cop aprovat, si s'aprova, Estefi, com tu dius, definitivament, després quin paper hi tindran? O sigui, hi tindrem la ciutadania? S'aprovaven mecanismes de participació? Anireu informant-ho seguiment?
1: S'anirà informat del seguiment. Els mecanismes de participació els van fer quan se va presentar el Pla d'Arbrat per maig, on se va poder fer aquestes reunions on la ciutadania va poder dir lo seu. I, bueno, sempre se té en compte, no? La veu de la ciutadania crec que és molt important. Crec que se mos oblida a molt de nosaltres. I crec que aquests dies s'ha vist tot el moviment social que hi ha hagut amb el tema de la vivenda, no? Que en el final la sobirania la té el poble. No la tenim a representar en polítics, a representar, pues, som a representar d'aquesta veu del poble, no? Però crec que els mecanismes de participació ciutadana s'exigeixen per part de la ciutadania i que a poc els ajuntaments, perquè al final el municipalisme és el que està més a prop de la gent, s'aniran incrementant i donant més espai als ciutadans per prendre decisions, no? Al final també és un altre model democràtic i de governança.
0: I anem a parlar precisament de la Consell d'Àrea, que va ser el passat 22 de setembre, convocat per diferents àrees, gran part de les teves, Estefa, hi havia serveis, hi havia encert, medi ambient, mobilitat, parcs i jardins, també les delegacions de Moll i de Sant Vicenç, i anem a parlar de diferents assumptes que es varen abordar. Se va parlar de la modificació i possible aplicació de sancions previstes en diverses ordenances relacionades amb animals domèstics, en neteja viària i en plages. Anem a parlar, idò, si vols, d'animals domèstics. Quines conclusions principals es varen extreure en el Consell d'Àrea pel que fa a aquesta temàtica?
1: Bueno, l'ordenança que tenim d'animals actualment és de l'any 2013. Hem de recordar que en el setembre de 2023 se va aprovar una nova llei de benestar animal a nivell estatal i la normativa autonòmica és de l'any 92, que encara no s'ha actualitzada a la llei de benestar animal. Així que hi ha unes incongruències entre la llei estatal i la llei autonòmica i, clar, aquí entra el paper dels ajuntaments, no? Tenint en compte que aquesta ordenança té una antiguitat de 13 anys, si mos posam avui en dia que estem a 2026, no? Hi ha conceptes que no quadren. Se xerra en l'ordenança d'animals domèstics, per exemple, de renuncis d'animals. La nova llei de benestar animal no permet la renúncia d'un animal. Se va canviar el Codi Civil, els animals són part de la família, són éssers sintents, Ah, no sé com se diu en català, me sap greu.
0: Ara m'ho veig també.
1: I bueno, la qüestió és que una família, en el moment que s'acaba en la situació de que no pot continuar mantenint aquest membre de la família, és ella mateixa qui ha de cercar una nova família a través de les associacions i entitats col·laboradores i els ajuntaments per poder-li trobar una nova família. Però ja no hi cap la renunci de... No, jo te deixo l'animal en un quarter de la policia local i l'Ajuntament que se faci càrrec, no? No, això ja no és possible. No és possible. L'Ajuntament no té l'obligació de fer-se càrrec de cap renunci de cap animal, però sempre hi ha excepcions. I aquestes excepcions són, per exemple, una situació de vulnerabilitat familiar que per raons, per exemple, d'un desnonament d'una família i d'una vivenda, pues no se puguin fer càrrec d'aquest animal de forma temporal fins que trobin una nova vivenda, per exemple. També ens trobam en situacions de violència de gènere on hi ha dones que no volen sortir del nucli familiar perquè temen per la vida dels animals o que sa parella no faci malbé a l'animal com una símptoma. Ara no m'assura la paraula.
0: Venjança.
1: Sí, sí, cap a ella o cap a ell, en funció del tipus de parella. I per això, per exemple, sí que l'Ajuntament sí que dona solucions quan hi ha aquestes situacions de vulnerabilitat. Però no de forma recurrent i pel simple fet de que ja no el vull tenir. Això no.
0: Quines propostes la ciutadania va fer arribar en el grup de treball?
1: Pues les propostes, per exemple, era un protocol en cas de situacions de necessitat, com han dit, de vulnerabilitat o de violència de gènere, o també va sortir un que era en temes d'hospitalització. Per exemple, si hospitalitzaven en el titular de l'animal i no tenia familiars o una red de suport on pogués fer-se càrrec d'aquest animal, pues que l'Ajuntament de forma temporal fins que aquesta persona se posés bé, pues mos poguessin fer càrrec, no? I crec que és molt sensat i aquesta és una de les propostes que afegirem a la futura modificació de l'ordenança. També, per exemple, com bé sabeu, existeixen ja a dia d'avui les subvencions per xipar i esterilitzar en els moixos domèstics. L'Ajuntament o l'Àrea de Medi Ambient ho va fer específicament per un moixos perquè era una forma de complementar el pla de gestió ètic de colònies felines. Era una passa més. I, per exemple, en el Consell d'Àrea se va manifestar que perquè no se podien ampliar aquestes subvencions pues, a altres animals domèstics, com pugui ser cans, hurons, que també la llei de benestar animal els identifica com animals domèstics, i altres tipologies. I me sembla bé, se pot ampliar aquesta ajuda cap a altres animals que no siguin només moixos.
0: Grita, ja que comentes això... Ara fem un incís del Consell d'Àrea i anem, perquè ja s'ha anunciat que l'Ajuntament proporcionava aquestes ajudes per identificar i esterilitzar moixos domèstics per part dels seus propietaris. Conta-nos un poc quines són aquestes ajudes i com es poden aconseguir. Hi ha un vídeo a les xarxes que s'explica, però si hi ha oients que no l'han vist, expliquem-nos-ho, Estef.
1: Bueno, qualsevol empadronat apoyant-se que sigui titular de moixos, fins a un màxim de 2 moixos, és el que retornem en despeses veterinaris, i dins d'aquestes despeses són 100 euros per esterilització en cas que sigui una femella, perquè el cost és més elevat que no l'esterilització d'un mascle. I per això hi ha aquesta diferenciació de 100 euros per femella i 50 euros per mascle. I tornant també als 35 euros que costa el xipatge de l'animal. Gairebé tornant quasi un 80% del cost total de la factura del veterinari. Perquè això sigui possible, s'ha de presentar una sol·licitud, evidentment, a l'Ajuntament, on s'han de descarregar els 3 annexes que hi ha a la web de l'Ajuntament, els empleen i els registren juntament amb la factura de la despesa veterinària, el justificant de pagament, vale? Des d'intervenció m'ho demanen...
0: Ja has d'haver fet l'esterilització després per rebre la subvenció.
1: De forma retroactiva, correcte. No adelantant d'obbé.
0: Sí.
1: No. Tornant despeses ja efectuades. O sigui, que han de justificar que han pagat aquella factura, perquè com bé sabem a PICS pots emetre una factura però no haver-la pagada, no s'ha de justificar que s'ha pagat de forma fehaciente. i també evidentment se demana per la llei de subvencions de un certificat de que no tens cap deute ni en la seguretat social ni en l'agència tributària. Ens hem donat compte que amb aquestes sol·licituds que han entrat, que la gent s'oblida d'aquests dos documents de seguretat social i d'agència tributària. Record que basta cercar una recerca ràpida a Google de certificat de no deutes en seguretat social i que tu pots descarregar des de la web de la seguretat social i després des de l'agència tributària des de la web de l'agència tributària.
0: No és complicat perquè a vegades dius aquesta paperassa me n'afluix.
1: Ja. I si tens qualque dificultat, si se posa en contacte amb el Departament de Medi Ambient i en un mòbil té el certificat digital o té la clave PIN, des dels serveis de medi ambient pues,
0: poden assessorar, ajudar.
1: Sí, que vingui un dia a veure'm-nos i amb el seu mòbil i descarregam i ens ho enviam a nosaltres mateixos per e-mail i solucionat.
0: Fins quan se poden demanar aquestes subvencions?
1: Fins dia 4 de desembre, si no vaig errada. Ja s'ha caràcter retroactiu, se va aprovar aquest estiu, però és a partir de factures de l'1 de gener.
0: De tot l'any.
1: No? Sí, de tot l'any.
0: Molt bé, idò, tornem a una consell d'àrea i bé, podem seguir parlant de les decisions o de les propostes que ja se varen posar damunt la taula. Clar, el que dèiem, l'intenció era parlar de modificacions i també parlar de possibles sancions. Parlant d'animals, Estefi, un tema més comú amb bocans, especialment és el tema dos excrements que trobam per tot el municipi. Què se va dir en quant a aquesta qüestió?
1: Pues mira, actualment és molt difícil que des de policia ens faci arribar a l'aire de medi ambient un acte per tema d'excrements. Normalment ens arriben actes per dur el camp mullat. Això sí, moltes. Però per exactament perquè hagin trobat en el ca en pleno acto i hagin trobat el propietari amb aquell ca, no, això ja vos puc confirmar que és molt, molt, molt difícil. El que se planteja és una cosa que ja se fa a grans ciutats, que és que dintre de l'ordenança d'animals domèstics, de companyia, se pugui incloure l'obligació d'entregar una mostra dels excrements del teu ca en el laboratori, en el veterinari oportú, per poder tenir l'ADN d'aquell cus. Perquè en cas de trobar un excrement a la via pública, pues se podria recollir una mostra i se podria saber perfectament a quin ca correspon. Uh-huh. I així aplicar les sancions. Això primer, bueno, això és com el dels xips, no? El d'esterilitzar és una obligació des de fa molts anys, però com incites a la gent que efectivament després hi vagi amb aquesta mostra d'ADN, no? S'haurà de crear un registre a l'Ajuntament d'ADN dels animals i és una tasca costosa, laboriosa i no d'un dia per l'altre. Ja que això és paciència.
0: I és la problemàtica de l'incivisme de propietaris.
1: Correcte, totalment. O sigui, tenim l'obligació. Després també van demanar una pregunta en el qüestionari que jo em sembla important perquè des del meu punt de vista no és el mateix deixar l'excrement tot sol, sense recollir, que ja és greu, no? Perquè en el final higiene i salubritat, no hi pensen en les persones que van en cadira de rodes, no hi pensen en les mamàs que van amb el cotxet, que se t'aferra les rodes. Ja m'apareix una falta d'empatia cap en el teu veïnat molt gran. Però després afegim un altre tema, que és més mediambiental, que és que recolleixen l'excrement, però me'l deixen dintre de la bosseta de plàstic a qualsevol banda. Però jo aquí hi ha dues sancions. Una per deixar l'excrement i una altra per deixar residus a la via pública. O sigui, i a més, si la ciutadania en tenia com a Departament de Medi Ambient aquesta diferenciació i si trobava que havien de tenir la mateixa tipologia, o sigui, de falta lleu, greu o molt greu, o si havien de tenir la mateixa consideració, o sigui, la mateixa o diferent, no? Pues mira, me va sorprendre, va sortir que havia de tenir la mateixa.
0: La mateixa, se considerava igual de greu.
1: Sí, la ciutadania per ells, des del seu punt de vista, ho consideraven igual de greu. Uh-huh. El millor que han de fer, que també va sortir, és incrementar aquestes sancions, no? Perquè és vera que ara, com tots sabeu, quan tu acceptes voluntàriament el pagament d'una sanció, se fa una reducció del 40%, i clar, és que ara mateix, per exemple, per dues camp mullat, són 60 euros, y pronto pago 36 euros. No es ni una compra de súper.
0: Ja.
1: No és ni un terç d'una compra de súper d'avui en dia.
0: Una ben petita compra.
1: Ben petita. Que mos enraïm, però no fa cap gràcia, la veritat.
0: No, aquesta situació.
1: Aquesta situació no. Mos estan duent a un límit de capacitat econòmica molt greu. Però, bueno, això era un poc el que des del Consell d'Àrea d'Animals se plantejava, no? Així que potser el que cal és augmentar les quanties, les sancions.
0: Clar, sancions, denúncies n'arriben poques perquè no se troben.
1: Amb els excrements no, però amb altres temes sí que en rebem moltes.
0: En rebeu, solen ser denúncies per part de veïnats, la mateixa policia que aplegui, com
1: solen ser? És la mateixa policia que plega. Sí, sí, per el tema de recursos amollats, sí, és la mateixa policia. Jo sé que és un poc injust, no?, perquè potser hi ha cursos que el seu propietari està pendent del curs quan va passejar i que en realitat és un tema de perillositat, no?, de que no a tothom li agrada els cursos, el fet de que el teu curs vagi mullat pot intimidar altres, pot ocasionar bregues amb altres cursos que també se puguin sentir intimidats. També hi ha un tema de seguretat aquí, eh? Però també se pot entendre que molta gent ho la veus, no?, que passeig el curs va mullat i aquella persona va amb un mòbil. Molt pendent del que fa el curs no, no està. Doncs, clar, aquestes són 60 euros. És molt poc. És molt poc en funció de si tu estàs pendent del teu curs o no. També és vera. Però és poc. Altres situacions, per exemple, que se varen debatre, el tema de l'accés dels cursos a platges. Això va sortir tant a la en el Consell d'Àrea de l'ordenança, futura ordenança de platges, com a la d'animals. I també va sortir a la de neteja. O sigui, aquesta mateixa pregunta la varen fer a tres puestos diferents.
0: Està relacionada
1: a tres grups de treball diferents. Sí, els excrements iguals, a tres grups de treball diferents. Perquè volien saber almenys si hi havia diferent opinió en funció de la sensibilitat per al tema. No. Tothom crec que va anar una dient que és una falta de civisme i una falta d'empatia cap al ciutadà i que qui és responsable del curs, igual que quan tu és responsable d'un nen, és tutor, sa mare o son pare, té responsabilitat civil de lo que pugui ocasionar el seu fill, pues lo mateix amb un animal, està clar. I és curiós perquè amb el tema d'accés a cursos a platges va haver opinions molt dispars. Un grup de treball se va dir que l'accés hauria d'estar només a determinades zones, platges i amb unes normes, no? Altres deien que perquè feien diferenciació entre temporada alta i temporada baixa, perquè, per exemple, van posar d'exemple l'ordenança de platges de Sóller, que és la que van trobar a Mallorca, que havia estat més actual, que era de maig de 2026. I allà fa distinció entre si els cursos poden entrar a la platja quan és temporada alta o temporada baixa. Bueno, allà també és discutible, no?, que és temporada baixa, que és temporada alta, perquè no és la mateixa norma durant tot l'any. Alguns trobaven que els cursos podrien accedir a la platja d'igual si és temporada alta o baixa, però a partir d'una certa hora del cap vespre o des de matí. Es dispar. El dia que tinguem redactat aquest article, tal vegada seria convenient tornar-lo.
0: Perquè
1: o fer aquesta consulta prèvia.
0: O cursos només per anar a la platja de Llenaire.
1: Correcte.
0: En aquests moments, sense horaris.
1: Sí.
0: Perquè no hi ha ni estiu ni vent ni de matí ni vespre.
1: No. Però clar, aquí ens trobem en dos perills que també se van manifestar. Un, les situacions d'enverinament que hi ha hagut.
0: Que encara no s'ha trobat cap persona.
1: Això no ho diu la Guàrdia Civil i que jo tingui constància, no. I després l'altre tema és que està molt de vora de la carretera. I encara que els cursos no poden anar mullats, se te pot escapar. I és molt fàcil que surti de la carretera. Així que... I també molt diuen que és un espai molt petit, molt reduït, i que perquè es cap pugui llogar, que també estaria bé tenir qualque zona d'arenal on poden dur aquestes coses, perquè ja no seran.
0: Ja és pedra.
1: Ja és pedra.
0: D'aquí el plantejament és augmentar altres espais que puguin accedir als animals.
1: Sí, bueno, és estudiar en funció del que va dir cada grup de treball, on trobant que sigui més adient o no fer aquest augment de possibilitat. Sempre cal acordar tota la vida hem anat en cursos.
0: El tema de les plages, bé, el tema dels cursos, dels animals, com tu dius, vas a les tres temàtiques, i, però de què més se va parlar de les plages?
1: Pues de les plages també se va demanar a la ciutadania que hi va participar, almenys si trobaven que s'haurien de llevar les dutxes per un tema d'eficiència hídrica i també perquè ens trobàvem en situacions que hi ha gent que se dutxa a les platges, en sabó i tot.
0: Se fa la seva dutxa
1: davant de la
0: platja.
1: Sí, i trobàvem un moment perquè des de Bandera Blava ens diuen que no és obligatori tenir les dutxes, que sí que és oportú tenir els rentapeus per un tema de que l'arena ha de quedar a la platja, també per un tema d'impacte mediambiental i perquè no obstruesquin les tuberies de Cateva, per exemple. Sí que m'ho recomanen tenir els rentapeus, no? Però a les dutxes no és recomanat. De fet, podríem...
0: És un servei extra.
1: Sí, diguem. Podríem prescindir totalment. Però així com antigament Bandera Blava sí que ho exigia, ja han fet aquest canvi també de mentalitat i de paradigma de com ens trobam actualment amb tot el tema de recursos hídrics i van fer aquesta pregunta i per exemple va sortir que eren totalment innecessàries i que se podien llevar perfectament.
0: I un rentapeus podria ser amb aigua salada també o no?
1: Sí, això també era una de les altres propostes que se va fer i aquí hauria de xerrar un tècnic perquè jo la veritat no sé de quina forma se podria fer això, una tuberia de la mà cap a tal com que no.
0: No és tan fàcil.
1: No, hauríem de tenir una tuberia d'aigües depurades a posta, no sé com podria funcionar. Me va impactar també aquesta proposta perquè no ho havia pensat abans, no? De que se pogués fer d'una altra forma, però va ser interessant. I un altre tema, per exemple, els renous, el tema de la música a les platges. Si un grup de joves pot anar, ara dic un grup de joves perquè som els més habituals, amb un altaveu i posar la música, quan en teoria també és un espai de gaudir de la natura i de renou de la mà, o de renou no, perquè no renou, de soroll de la mà. Després també se va xerrar de l'oportunitat o de la possibilitat de que se pogués fer música en viu a les platges, del tema dels focs artificials, si era mediambientalment adient o no, que se continuïn fent a les platges. També se va xerrar de festes a platges en general, com bé sabem a Can Picafort l'Auba se feia a les platges i va arribar un moment que era insostenible. Aquí per sort es veu que la festa de la Gola mai ha agafat aquestes dimensions i ara perquè és la festa que s'organitza conjuntament entre l'Associació de Veïnats i l'Ajuntament, no? I també demanàvem si s'havia de fer una diferenciació entre les festes que pugui organitzar l'entitat pública o festes privades. També se va xerrar, per exemple, d'aniversaris, sopars a la zona de pícnics de Llenaire, tot el tema dels confeti, de globus i d'aquests petits residus que creen un impacte molt gran, sobretot quan estàs a vorera de la mà. Van debatre un poquet aquest tema, que és molt interessant, i ara la nostra feina és obrir consulta prèvia conforme en el procediment administratiu, que en el cas de l'ordenança de neteja ja està obert, és a dir, que qualsevol persona que no va poder venir de forma presencial en el Consell d'Àrea s'ha obert un tràmit específic a la seu electrònica perquè pugui donar la seva opinió i pugui respondre unes preguntes sobre l'ordenança de neteja, la futura ordenança de neteja. Això és la consulta prèvia, que és obligatòria per normativa. Després se fa l'esborrany de l'ordenança, després passa aprovació inicial, després s'ha un període d'al·legacions i després s'aprovaria definitivament. O sigui, el període administratiu és llarg. Però de neteja i residus dic que ja està obert i d'animals i platges encara no. Anirem passeta a passeta.
0: Passeta a passeta i dels ciutadans que sàpiguen que...
1: Anirem anunciant.
0: Anirem anunciant i ara ja poden consultar la de la neteja viari. Parlant de plages, Estefi, un guany que ja pràcticament acabava l'estiu i va arribar la bandera vermella a principis de setembre. Se sap o motius? De...
1: Malauradament no. No se sap. Jo la part positiva de tot això crec que és que per fi l'Ajuntament de Pollença ha tret a licitació el contracte de clavegueram, que està en fase ja a punt de finalitzar i que en breu se podran començar en les tasques de revisió del nostre clavegueram i per saber pues, on tenim aquestes deficiències i per què arriba la mà, no? Estem fent feina. És una llàstima perquè jo estava molt positiva enguany perquè tota la feina preventiva, totes les alarmes que se van col·locar les impulsores ens demostren que ha funcionat perquè han tingut molt manco banderes de lo que va ser el primer any que jo 2023 ho record bastant malament i a més ho vaig passar molt malament a nivell personal. I a poc jo crec que cada temporada hem anat millorant, hem anat ampliant aquest servei de vigilància, no? I crec que definitivament quan tinguem el contracte adjudicat de clavegueram serà una passada més i serà una tasca molt positiva.
0: Parlant de contractes, fins quan tindrem el servei de socorristes a les platges?
1: Bueno, jo també m'agradaria saber-ho ja xerrant en plata. Aquest expedient està obert des de 2024 pendent dels serveis de contratació i és un dels contractes més importants de l'Ajuntament en el sentit, ja no només perquè xerrant de seguretat que no afecta la seguretat de les platges tenir o no es contracta perquè hi ha un decret autonòmic que ens obliga a tenir aquest servei independentment de que hagi es contracta o no, no? Però sí que trob que és important que s'atregui es contracta perquè les millores estan en aquest contracte. Així que jo espero que prest.
0: Han hagut de fer moltes actuacions aquest estiu, servei de vigilància?
1: Bueno, han tingut moltes incidències amb el tema de fondejos. En temes de persones que hagin patit qualque caiguda, per les típiques, una picada, una caiguda...
2: Que és greu?
1: No, greu, dues coses en tot l'estiu, si no vaig errada. Justament dilluns tenim auditoria externa de tot el tema de control de qualitat i d'ISOs, de normativa europea, i encara no m'han fet entrega del planning i dels resultats, però bueno, en tenir-ho pues, ho podré transmetre. Però sí que han tingut incidents amb embarcacions varades, amb embarcacions que s'amollen d'esmorts il·legals, que entren dintre la zona de bany quan saben que no poden entrar dintre la zona de bany, provocant un risc a la navegació i per als banyistes. Després bueno, tenim una embarcació enfonsada davant de l'illa d'Or des de juliol que han fet requeriments en el propietari perquè la llevi i encara no s'ha dignat a contestar. Però bueno, ara amb el tema d'ells jo crec que han fet molt bona tasca també aquest estiu, que han estat en el pie del canyón en totes les incidències que puguin fer i a més aquest estiu han fet una funció extra que ha estat posar a disposició l'embarcació de servei de salvament en el salador de costes de l'Estat perquè puguin aixecar actes a totes les embarcacions que estan fondejades il·legalment. Totes aquestes embarcacions s'han inventariat i per exemple puc confirmar que el procediment sancionador dels vaixells que estan fondejats a la part de la gola ja s'han iniciat.
0: Què en deies, Estefi? T'ha hagut diverses reunions amb el conseller de la Fuente i ha vingut aquí, ha anat a Palma...
1: Promeses,
0: i encara no hi ha cap data de l'evolució del projecte. O com està evolucionant el projecte, millor dit?
1: Bueno, ells diuen que varen presentar una sol·licitud d'inscripció de la làmina d'aigua a Ports i Bé perquè ho pugui gestionar en principi Ports, però la normativa és contrària aquí. Madrid ha de dir la seva, jo no som especialista en aquest tema, però ja veurem el moment que diu Madrid. I per altra banda, és impossible que hi hagi un camp de boies si primer no se fa un estudi de càrrega de quant de barcos se pot assolir. I sobretot perquè també la normativa mediambiental ha canviat i així com abans només estava protegida la Posidònia, ara afegim la Cimodea també, que està protegida, així que la nostra badia hi ha molta Cimodea i bueno, s'hauran de fer els informes d'impactes mediambientals sedients. És possible? Queda molta feina perquè sigui possible i s'haurà de fer sempre amb ancoratges ecològics, no amb aquests blocs de formigó ni amb aquestes rodes ni amb aquestes mètodes caseros d'aguantar l'embarcació. Això des de l'Ovego, vamos.
0: Com deies abans, Estefi, hi ha una embarcació enfonsada davant l'illa d'Om, tenim aquest veler encallat a la platja d'Utamarels.
1: Hi ha novetats.
0: Hi ha novetats, vinga, compta'm.
1: Amb aquest veler, sí. En la barca enfonsada, no, perquè està, de més, fora de la zona de bany, així que és responsable de retirar-la, sí o sí, és el propietari identificat, i si no, salvament marítim per un risc en la navegació. En canvi, amb el veler, que també està identificat el propietari, la situació és diferent perquè està a les platges de Pollença i per aquest famós article 115 de la Llei de Costes, l'Ajuntament pot fer subsidiàriament aquestes tasques. Han demanat el permís per poder-ho fer, han de presentar el pla de com se farà, ja tenim el pressupost per poder-ho retirar i s'ha encarregat, si no hi ha cap contratiempo ni res, serà l'empresa d'Adalmo, que al final és també gestor autoritzat per el tema de residus, i ho estem organitzant, i si tot va bé i les dates quadren, serà abans de que acabi aquest mes d'octubre, que acabam d'entrar avui, perquè el que no podem fer és esperar l'hivern i que se mos faci pessetes i tinguem un impacte mediambiental més gran. Afegir que estem estudiant amb un abogat les possibilitats de reclamació patrimonial tant en els propietaris de les embarcacions com de forma subsidiària a l'Estat, perquè poden provar que aquestes embarcacions estaven fondejades de forma irregular a la badia de Pollença, perquè com he dit, el xarador de costes enguany ha vengut molt de pics a les nostres costes i ha pogut aixecar aquestes actes de infracció i de veracitat de que el barco està allà en aquell punt, i ara està en mans dels abogats de saber si poden fer aquestes reclamacions patrimonials, perquè el que no és just és que l'Ajuntament de Pollença, amb els dobles de tots els pollencins, ens han gastat 71.000 euros en neteges de l'abadia, en retirades d'embarcacions i en retirades de morts.
0: I de la regidora ha anunciat que mes d'octubre, avui és dia primer, a lo millor serà a finals, però aquesta embarcació, aquest veler que està encallat a la platja d'Utamarels des de gener, se podrà retirar finalment, o se retirarà finalment. I fins quan hi haurà un servei de guiandules, un servei de les platges de l'associació de veïns, fins quan estarà aquest servei? Però mes de setembre fem molt bon temps, ara avui estàvem un poc així a l'espera, però fins quan està el servei?
1: Bueno, en principi es contracta, si no vaig errada, perquè ara t'estic xerrant de memòria, és fins dia 31 d'octubre, que és quan el servei de vigilància continua actiu. Ara bé, també s'ha permès la possibilitat de que els adjudicataris puguin ampliar aquest període com a màxim, no sé si ara són 15 dies o fins final de novembre, sempre i quan s'encarreguin ells també del servei de vigilància i de les platges.
0: Estefi, ja són les 12:03. Hem fet un repàs, però segur que ens han deixat coses de parcs infantils. Quina novetat tenim? Tenim qualque novetat?
1: Bueno, el manteniment dels parcs infantils hem anat publicant que se van fer tots els manteniments des de les platges, tots aquells parcs infantils que són de fusta s'han anat lijant i pintant i fer aplicant aquesta capa de protecció, i ara, per exemple, avui de matí me fixava que aquí en el Miquel Canjón hi ha el típic, no?, dels gronxadors, de que els peus erosionen en terra, i ara ja han comanat per favor que venguin a fer el canvi del trispol. També ens han donat compte que hi ha un mollet, un cavallito d'aquest de mollet, que li falta el cap. Això no sabem per què, però bueno, també han sol·licitat el canvi, i la reparació d'un altre pit de l'escala que se va rompre, la van reparar i ara l'han de tornar a reparar perquè s'ha tornat a espanyar. I és manteniment, bàsicament manteniment dels parcs infantils.
0: Estefi, dilluns hi ha un canvi a la teva vida laboral, podríem dir.
1: Sí,
0: no? Un canvi a la teva vida laboral. Comences, has tingut una plaça a la Conselleria de la Mà i del Cicle de l'Aigua, no?
1: Bueno, és una plaça interina, no l'he guanyada per oposició. És per mèrits, és concurs i mèrits, i No m'ho pensava mai, la veritat, perquè estava molt avall de la llista, perquè mai he fet feina a l'administració pública, així que no tenc punts. Només complia els requisits bàsics, que era tenir la titulació acadèmica i el nivell de català. I estic contenta, però clar, això implica també un canvi dintre de l'Ajuntament. Jo el meu compromís en les àrees que són delegades de la meva competència i en l'Ajuntament en general continua igual, o sigui, el meu compromís està intacte, però és cert que passaré de tenir dedicació exclusiva a passar només a indemnització per assistència, plans, juntes al govern local i comissió informativa. Ja t'ho dic, des del meu compromís que vaig adoptar l'any 2023 es manté de la mateixa forma. Els capvespres me dedicaré 100% a l'Ajuntament, però els matins he d'anar a cobrir la meva plaça com a funcionària interina. No sé per quant de temps, perquè mai ho saps, aquests contractes són temporals, no són indefinits, evidentment, i bueno, ja ho veurem, però és una nova oportunitat laboral. Sempre he pensat que el temps dintre de l'administració pública ha de ser concret. Crec que amb aquests 2 anys de dedicació exclusiva, perquè jo la dedicació exclusiva la vaig començar l'1 de gener de 2024, crec que hem fet molt d'avanços, que aquest temps que m'he dedicat exclusivament a l'Ajuntament ha estat aprofitós, que hem pogut treure temes nous, com és el Pla del Brac, com és el Pla de gestió de les colònies felines, com és les netalles de la Badia de Pollença, però crec que quan se te presenta una altra oportunitat que en el final és un avanç a la teva carrera professional, pues, l'has d'agafar, els trens només passen un pic, com diuen. I bueno, jo espero que les meves portes estan obertes, qualsevol ciutadà que vulgui contactar amb mi té la meva adreça, té el meu número de telèfon i les portes del despatx estaran obertes els capvespres en cita prèvia, evidentment, per poder-me organitzar l'agenda de la millor manera possible, però bueno, els de matins estaré ja a Palma.
2: Enhorabona.
1: Gràcies.
2: Estefi, Estefi no deixa de ser regidora.
1: No.
2: Deixa la dedicació exclusiva. Estefi ara tindrà-ho dies ben ocupats.
1: Ja els tenia.
2: Però
1: ara
2: encara...
1: És una doble responsabilitat.
2: Però enhorabona per aquesta plaça, Estefi. I bé, seguiràs venguent també la ràdio.
1: Sí, clar que sí.
2: Ens adaptarem en el teu nou horari. I bé, gràcies per haver passat per un micròfon una vegada més i estar en contacte.
1: Moltíssimes gràcies tant a tu i a tothom que m'he creuat de forma molt intensa aquests 2 anys. I res, a la ciutadania també, espero tenir el seu suport i continuar tenint el seu suport. Moltes gràcies.
2: Molt bé. I de 12 i 8 minuts fins aquí aquesta conversa amb la regidora de Medi Ambient, Mobilitat, Pas i Jardins i Badia. I ara retornem la programació en els estudis de Pollença.
3: Sempre i allà on sigui, amb tu, a radiopollença.net i al 107.9 de la FM.

0: migdia o que les notícies que solem donar en aquesta hora les retrasarem un poquet, seran abans de la una perquè tenim una xerrada i d'or una miqueta urgent i molt interessant. Mirau, aquest dissabte aquest Llobera es presenta als Búnquers de Ferran Guallar, una obra que ha estat guardonada, recordàvem, amb el Premi Pollença de Narrativa 2025, però ara un any després i ja la tenim en paper, les nostres mans, editada, publicada per Cossetània Edicions. L'acte és a les 6 de cap vespre, no vos el podeu perdre per conèixer en Ferran, per conèixer l'obra i aprofitant també per dir-vos que bé, que durant aquella estona també se repartirà aquest exemplar entre els assistents, per tant si vos voleu fer amb una còpia dels Búnquers és un bon moment, també hi haurà música en viu, a càrrec de Nadana Baker i en Xisco Cladera. Molt de motius i de molt d'arguments per anar aquest dissabte a sentir en Ferran Guallar, però quedaven nosaltres perquè farem un poquet de prèvia. Nosaltres també tenim ganes de conèixer-lo bé i per això el tenim a l'altre costat del telèfon. I ara vos farem res, 5 pinzellades de lo que és la novel·la, de lo que mos contarà en Ferran dissabte i bé, i veureu com vos faran encara moltes més ganes d'anar-hi. Ferran, bon dia, com estàs? Benvingut a Ràdio Pollença.
1: Bon dia, Maria. Molt bé, gràcies.
0: A veure, començant pel principi, et sembla, no te coneixem. Ferran Guallar, és només la segona novel·la que publiques i ja t'endús aquest Premi Pollença de Narrativa? És correcte, això?
1: Sí, sí, és correcte, és correcte. També és cert que vaig començar a escriure professionalment bastant tard, perquè bueno, he estat fent altres coses, com qui diu. I sí, efectivament, la primera vaig tenir força sort també perquè era un relat molt diferent, una novel·la gairebé d'aventures africanes. I vaig tenir molta sort de ser publicat, tot i que he estudiat molta narrativa, també t'ho dic. M'he gastat molts més diners en formació que no que els que he guanyat, això també t'ho dic. I en aquesta segona, tanmateix, el que ha passat bueno, ha sigut una novel·la molt diferent, molt ambientada ja de tornada, diguéssim, dels meus anys africans, doncs a Barcelona. I sí, ha estat una sorpresa. Sabia que la novel·la estava bé, però no sempre que tu penses, que jo te'n deixo pensar-ho poc, doncs es fa realitat i el jurat doncs, ho van apreciar i estic superagraït, clar, per això.
0: A veure, jo sé qualque cosa perquè he llegit coses d'en Ferran Guallar, però tal vegada la gent no ho sap. Has parlat un moment d'Àfrica i tinc la sensació que tant la primera novel·la com la segona estan molt relacionades amb el que vas vivint tu. Conta-m'ho, has estat 2 dècades a Àfrica fent feina.
1: Sí, exacte. De fet, els meus orígens són formatius, diguéssim, vaig estudiar econòmiques, però de seguida que vaig poder ho vaig abandonar perquè realment no era el meu. Sempre m'han agradat molt els animals, la natura, i de seguida ja, quan vaig poder, vaig fer bueno, una mica la vida que més m'interessava, no? I vaig fundar l'Institut Jane Goodall de la primatòloga britànica. El vaig fundar a l'estat espanyol, després a Àfrica de l'Oest i a Europa, i vaig passar això molts anys a Àfrica, sobretot, investigant els ximpanzés, provant de protegir vam crear unes àrees protegides en zones on no estaven protegits. Bueno, molta feina en allà i d'aquest tipus, diguéssim, molt, molt diferent i una mica especial. No? I ens vaig tornar l'any 17 i, efectivament, bueno, hi havia per un costat el meu pare, que ja era gran, els meus pares, va ser una bona manera també de poder passar els últims anys amb ells, no? Quan vaig tornar a Barcelona, i al mateix temps vaig iniciar doncs, això, una formació superintensiva en narrativa i en guió, tant que he arribat a ser professor de narrativa, no? Quan, després de la publicació del primer llibre. Però una mica resumit, aquest és l'últim recorregut d'aquests últims 20 anys, diguéssim.
0: Home, si fos per jo i tinguéssim tot el temps del món, ja et dedicaria una entrevista d'un parell d'hores només per intentar conèixer, no?, tota aquesta vida a l'Àfrica i tota aquesta feina que vas fet amb l'Institut Jane Goodall. Però, com que no tenim aquest temps, i Ferran, som aquí per parlar dels Búnquers, dèiem, no?, que tinc la sensació d'això, que quan vas tornar aquí, què ha passat? T'avorries? Té algun paral·lelisme amb el personatge dels Búnquers que estava a Barcelona i que la seva vida era tan avorrida que se mira la vida dels altres, o què?
1: Efectivament. Diguem que el llibre s'emmarca en el que es pot dir autoficció, d'acord? És que

0: que és un gènere, si volem dir gènere, tot i que poden passar mil coses a dintre d'aquest gènere, podria ser un thriller perfectament perquè li hagués passat, no, a l'autor. D'alguna manera s'identifica l'autor amb el narrador i el protagonista, no? I això és el que passa en els búnkers. Llavors, aquest escriptor, efectivament, bueno, si volguéssim equiparar-lo amb l'autor, que sóc jo, aquest narrador, que és escriptor, el que li passa al tornar de tants anys d'activitat és que sí, efectivament, és un canvi de ritme terrible, no? O sigui, d'estar completament en actiu fent coses i tal, doncs a seure a una cadira i intentar provar d'escriure històries, que també li agrada molt, però clar, és un gran canvi de ritme, doncs, asseure's i estar quiet durant hores i hores cada dia, durant mesos, durant anys, no? Llavors, aquest canvi de ritme, per un costat, més una mica en els escriptors, una cosa que passa, a menys que siguis un gran escriptor d'èxit comercial o el que sigui, és que passa molt temps entre llibre i llibre. Llavors, ja els ritmes són molt caribenys, no? En el sentit de que passa molt temps entre que tu escrius i que potser algú li arriba a interessar i te'l publica. No? Llavors, són aquesta pausa vital, és el que volia explorar en aquest llibre. És aviam com em sentia i buscar aquesta reflexió, bueno, en aquest cas d'un escriptor, podria ser una altra professió, perquè això li passa a molta gent, no? Arribar a una edat també, bueno, pot ser que la vida, doncs, et resulti avorrida, apàtica, etc. Llavors, aquesta és una mica l'excusa per estructurar tota la primera part en rutines, no? I aquestes rutines que són gàbia, però que al mateix temps són refugi també, vull dir, vius dintre la rutina que et protegeix, però al mateix temps t'impedeix sortir d'aquí, no? I això ja no crec que em passi només a mi, vull dir que és una cosa que passa sovint. Llavors, jugant una mica amb aquest joc irònic també, no?, d'ironia de la vida, però també amb un cert punt humorístic, s'estructura la primera part juntament amb, i aquí ves, és on hi ha una mica la diferència, ja entrem en la ficció de l'autoficció, és doncs aquest escriptor es topa, es creua amb dues persones molt interessants i amb una energia i unes ganes de viure espectaculars, que és una jubilada del barri del Guinardó, d'aquí dels búnkers, molt a prop, que ja explicaré per qui no ho sàpiga el que són. I un mena, no? Un mena africà, un menor no acompanyat, que va arribar doncs, al nostre país i que s'ha hagut de buscar la vida. I ens, per separat, troba aquestes dues vides fantàstiques i se li desperten un altre cop les ganes d'escriure, no?, aquesta passió, aquesta brutalitat de les vides que li expliquen, perquè aquesta jubilada, a més, li explica que ha estat a la presó per assassinar el seu marit. Llavors, hi ha aquest joc entre les rutines, no?, entre aquest avorriment vital i les reflexions, i es van intercalant aquests capítols de les vides aquestes tan interessants, doncs, que de la Flor, que és la jubilada, i el Tomàs, que és el mena, no? Llavors, tot, a partir de la meitat del llibre, tot gira, i de cop i volta, i aquí és on està l'espoiler que no voldria explicar, però tot es gira i totes les històries es reinterpreten a partir d'aquest punt intermeig. Doncs això és una mica el resum del llibre, no?
1: Fantàstic. Però na Flor i en Tomàs no han estat mai personatges reals que t'hagis trobat tu a un bar?
0: Aquí està el tema, no? Aquí està el tema. Llavors, efectivament, hi ha ficció, sens dubte, perquè en el fons, en l'autoficció, el que fas és seleccionar, comprimir o estendre, no?, alguns dels elements que et puguis trobar o en la vida real d'aquest autor, protagonista, narrador, com es fan moltes altres novel·les. Tom ho ha fet, des de Madame Bovary fins al Hemingway, òbviament, o fins i tot el Proust o la Sylvia Plath, no? Tots aquests grans escriptors al final també s'inspiren. L'escriptor s'inspira molt sovint en personatges i llavors el que es fa és un collage. En aquest cas sí que hi ha dues persones que m'han inspirat, però he utilitzat els mecanismes de narratius de la ficció, diguéssim, perquè es convertissin en història, perquè una vida, perquè sí, simplement descrita, no coneixes algú i expliques la seva vida, pot ser relativament avorrit o simplement no prou interessant, no? Les històries, tal com les concebim en la cultura, almenys occidental, necessiten uns arcs, no? Necessiten passar per una sèrie de llocs perquè puguin ser interessants, si no simplement és explicar, bueno, anècdotes repetitives del dia a dia. Llavors, el que es fa, en aquest cas, és això, seleccionar i comprimir d'alguna manera o afegir el que li calgui perquè la història tingui un sentit i tingui un arc que pugui ser interessant també pel lector. No? I això és el que he fet amb aquestes dues persones, que si estan inspirades en personatges reals, en tot cas han estat molt treballades, diguéssim.
1: Tunejades, no?
0: Narrativament. Sí, tunejada, molt bé, m'agrada això. Tunejada, sí, sí.
1: Fantàstic. I del Ferran, has trobat la manera de gaudir deixant l'Àfrica en fora, no? Escrivint la història?
0: Sí, sí, sí. Bueno, hi ha coses del meu del passat, no? D'aquest narrador protagonista també fa referències a una sèrie d'elements que pensa que també li poden haver influït en aquesta etapa vital que està, i algunes, la majoria tenen relació amb Àfrica, però no se'n parla tant. Diguéssim que es canvia d'escenari. He comentat abans que us volia explicar això dels búnkers, perquè òbviament sí, no tothom té perquè conèixeu. Els búnkers se li diu a una de les muntanyes que hi ha, que voregen, que estan al voltant de Barcelona, no? Dintre de... No a Collserola, sinó abans. Barcelona és una mica com Roma, no? Que té les nou colines, o les siete colines, no? Que en diuen. Doncs Pujol seria, en aquest cas. A Barcelona també n'hi ha unes quantes, i una d'elles es diu el Carmel, no? El Mirador del Carmel, hi van instal·lar unes defenses antiaèries en la Guerra Civil, dels republicans, i per si un cas es bombardejava Barcelona. No van servir pràcticament per res al final, però es van quedar allà. Després això es va convertir en un barri, i van construir fins i tot a sobre, i després es va recuperar, ja en els anys, no recordo, 70 potser, es van recuperar un altre cop aquesta, com a museu, com a una part històrica important de Barcelona. I una de les coses importants dels búnkers, així en general, és que se li diu búnkers, però realment són defenses antiaèries. És que és un dels miradors, potser és el millor mirador de Barcelona que hi ha, no? Tens al davant la Sagrada Família, el mar, les torres, etc. I tens més o menys la mateixa vista que tindries al Tibidabo, no? que ja són 500 metres d'alçada, però aquí et queda Barcelona molt més a prop i és molt visitat pels turistes. I què passa? Que queda bastant a prop d'on visc jo, i la primera rutina, la reina de totes les rutines, és la pujada aquesta als búnkers, no? Impepinable, cada dos dies, dia sí, dia no, i això és el que d'alguna manera ja comença i arranca. Aquesta és com la rutina reina, que a més em permet, doncs, la metàfora d'estar refugiant-me en aquests búnkers, però al mateix temps observant, no? Des dels búnkers, que és una cosa molt, que és molt descriptor, observar, no? De fet, una de les frases que estem utilitzant una mica en xarxes i tal, és on és la línia vermella entre observar una vida i apropiar-se-la, no? I és el que fem els escriptors, és quina altra cosa podem fer, si no robar, si no del tot, si parts d'aquests personatges que ens trobem, d'aquestes personalitats, no? Tots aquests trets fantàstics que al final poden conformar un personatge amb totes les seves contradiccions. Jo crec que és la feina de l'escriptor, no? És una mica psicòleg en aquest sentit, i de tot el que s'observa també anar destilant, doncs, cada un d'aquests trets que poden ser molt significatius de cara a explicar una història tal com les concebim, no?
1: Fantàstic. Jo no sé què opines tu, Ferran, però jo crec que ja no hauríem d'explicar gaire cosa més, perquè volem que la gent vengui dissabte.
0: Sí, jo crec que, ja et dic que tendeixo a ser bastant auto-boicotejador pel que fa als meus escrits, i en aquest cas crec que ha quedat bastant rodó, i el que més m'alegra, diguéssim, és que el jurat, no, aquestes persones que conformen el jurat de Pollença ho hagin apreciat, perquè no n'estàs mai segur, no? Els gèneres, sobretot els gèneres, són una mica mixtes, de vegades no és fàcil, llavors per això calen concursos com el de Pollença, que no hi ha una editorial darrere pressionant perquè sigui més o menys comercial, que no dic que no ho sigui, jo crec que el llibre pot arribar a molta gent, però bueno, és veritat que no és l'habitual, i és que i això és el que aprecio, o sigui, m'agraden molt quan llegeixo coses diferents, originals, una mica més arriscades, en un sentit, sense sortir, diguéssim, de la necessitat de que el lector s'entretingui, aprengui o s'emocioni, que són les tres coses principals, almenys dues d'aquestes s'han de complir sempre, inclús així, doncs, buscar maneres de dir les coses diferents, sortir dels estereotips, perquè és la manera, jo crec, de fer evolucionar tot, i la societat també, buscar noves idees, nous punts de vista, maneres diferents de dir les coses, no? Que és un dels problemes que tenim ara últimament amb la IA, possiblement, és que s'estandaritza una mica, no? Perquè la IA, en el fons, no deixa de ser. I en sortir una mica de l'estereotip, que malauradament està molt present en molta de la narrativa, i no, clar, la gent també, al final, ens refugiem en les coses que coneixem, no? Clar. Doncs en aquest sentit, el jurat jo crec que va apreciar també aquesta sortida una mica de lo habitual, aquesta recerca, i també m'agrada molt treballar el llenguatge, o sigui que suposo que això, tot això és el que van apreciar, i ho agraeixo moltíssim, de veritat.
1: Un jurat que, si no vaig equivocada, estava format per Neus Quinyelles, Jordi Nopca i Joan Pons, Joan Pont Bové.
0: Exactament.
1: I han de dir que Els Búnquers, l'ha editat Cossetània Edicions, ja el tens entre les mans, ja l'has vist?
0: Sí, de fet tocat, sí, eh? I tant que el tenim, i tant, sí, sí.
1: I fa il·lusió. Sí.
0: Home, i tant, imagina't, sí, és una passada. I a més hem posat una coberta molt xula, que és com, bueno, molt memorable, en el sentit de que és fàcil de recordar, no? Aquests ninots russos, perquè en el fons és un joc de nines russes, el tema de, o sigui, el que passa dintre dels búnquers, no? de la novel·la. Llavors, en comptes de nines russes, en aquest cas, donat que era un narrador, hem fet uns ninots russos. I crec que ha quedat força bé, sí.
1: Fantàstic. I doncs, Ferran, tot el que venir cap a Pollença, perquè aquest dissabte te podran conèixer en persona, també, i sentir-te, sí, les paraules de la teva boca explicant-ho tu mateix, com són aquests, sí, búnquers. No sé si has estat ja abans per aquí o no, però t'esperam.
0: I tant. És un dels millors, jo diria que és un dels meus llocs preferits del món. O sigui, em sembla increïble el poble que teniu. El poble, la ciutat, gairebé ciutat, però molt bonica, molt bonica.
1: Home, amb aquestes paraules, Ferran, ja te tens el públic guanyat, eh? Això és un poc ja fer trampa.
0: A més, són veritat.
1: I de Ferran Gullar, gràcies. Aquest dissabte, com dèiem, l'actes a Can Llobera, a partir de les 6, Els Búnquers, Premi Pollença de Narrativa 2025. Hi haurà també un poquet de música i, a més, us podreu endur l'exemplar. Ferran, gràcies per dedicar-nos aquesta estoneta i enhorabona.
0: Gràcies a tu, Maria. Fins
1: la propera. Fins dissabte. Adéu.
2: Informació, música, cinema, cuina, esports, política. Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença.

0: Són les 12 i 39 minuts, avui, com us hem dit, amb una miqueta més de retras, però sí que anem a fer un repàs de les notícies destacades d'aquest dematí. El primer que volem fer és informar-vos sobre meteorologia, perquè recordem que avui tenim alertes grogues activades aquí al nostre municipi per fortes pluges i tempestes, però sobretot teniu en compte també que si aneu a Palma, a la zona del sud de Mallorca, allà les alertes són taronges. Mireu, a Pollença avui poden caure fins a 30 litres per metre quadrats acumulats en una hora. També hi pot haver possibilitat de tempestes. Aquests avisos s'activen a partir de les 2 del migdia i fins les 9 de la nit. És per aquest motiu que des de les institucions demanen precaució, sobretot si esteu conduint, modereu la velocitat, manteniu la distància de seguretat i circuleu per rutes principals. I si sou a casa i us trobeu un d'aquests episodis de fortes pluges, adopteu les mesures necessàries per impedir que l'aigua entri a cabot. Vostre, assegureu portes, finestres, no deixeu objectes o mobles que l'aigua pugui arrossegar, no baixeu a zones inundables de la casa i si se us inunda la casa, tanqueu l'interruptor general de l'electricitat. Més qüestions ho heu sentit fa uns minutets. A l'entrevista que li han fet a la regidora Steffi Pozzo ha informat que passarà de tenir dedicació exclusiva a només part d'aquesta dedicació, i és que la regidora no deixa de ser regidora, això sí, mantén, segons explica amb les seves pròpies paraules, el compromís per fer feina en l'Ajuntament, però a partir d'ara no ho farà amb dedicació exclusiva, sinó que treballarà només els capvespres. La trobareu a la seva oficina en el port de Pollença i deu capvespres en cita prèvia. Ja és que ens ha explicat, ha aconseguit una plaça com a funcionari interina a la Conselleria del Mar. El Museu de Pollença informa que aquest diumenge s'acaba l'exposició A la recerca de Bocoris, la que hi ha dins un mateix museu. Recorden que és una mostra de 39 peces arqueològiques trobades a Pollença que ajuden a recórrer el passat de l'antiga Bocoris. Per tant, si encara no l'heu visitada o la voleu reviure, aprofiteu aquests darrers dies. L'horari del museu és des d'avui fins dissabte de 10 a 2 i diumenge estarà obert de 10 a 1 i mitja. També des de l'Ajuntament ens han avançat una altra activitat. El dissabte 10 d'octubre es podrà gaudir del film documental Dones Muntanya, d'Eduard Costa i Sònia Armengol, guardonat amb nombrosos premis. Però informa l'Ajuntament que també el mateix dia s'estrenarà un curtmetratge realitzat des de l'àrea d'Igualtat i que du per títol Dones Tramuntana, de Pollença. Serà idò on acte el 10 d'octubre en la Sala Cultural d'Humoll a les 6 i mitja. Ja són 4 els projectes de plantes de bateria de liti que es projecten al municipi. S'han conegut de 2 noves propostes més que se sumarien als projectes de Jilguero STU a Llanaire i Best Servet a la Humadraba. Aquestes iniciatives, ja ho sabeu, han generat un rebuig de la plataforma Stop Bateries de Liti i també el de l'Ajuntament, que s'ha posicionat en contra d'aquests projectes en sòl rústic i han presentat al·legacions. Som a l'espera de veure que es faci una nova reunió amb la plataforma i les entitats implicades, s'analitzin els expedients i es coordinin les properes actuacions en contra. Més qüestions. EMSER està duent a terme la neteja de contenidors de Pollença i d'Humoll. Informen que aquests dies han netejat 238 contenidors mitjançant un vehicle especialitzat que permet realitzar-ne el rentat interior. Actuació en què formen part de les tasques de manteniment i higiene de punts de recollida de residus del poble. Aquesta setmana s'estrena la nova adaptació teatral de l'obra de Xesc Ensenyat, Quan venia l'esquadra, que interpretarà Catalina Solivelles. L'estrena és dissabte a les 8 al Saló Parroquial. Diumenge hi ha funció allà mateix, a les 7, i hi haurà una darrera el dilluns 12 d'octubre a les 7 al Club Pollença. Les entrades es venen a tiqueti.com o l'àrea de cultura. I també, parlant del Club Pollença, hem de recordar que organitzen un cicle de conferències per recordatges que ha ensenyat, que comença ja demà mateix, demà en el club a les 8, Mateu Coll donarà una xerrada que du per títol L'Espira, quan el magazín és un borrobí. Mateu Coll explica per què ha volgut destacar la revista de Xesc Ensenyat el tema d'aquesta ponència. L'escolta.
1: Perquè crec que aquest magazín és una obra més de Xesca. És a dir, és com dir la Còpola o quan venia l'Esquadra, com una moda fresqueta, no ho sé, una obra més. Però que, per ventura, com que era una revista que sortia tal, que bé, amb aquest format que tenia, pareix que té més poca importància, i jo crec que no. Jo crec que té tanta d'importància com una altra obra de Xesca. Per això ho vaig triar, i perquè és aquest misto que encén la nostra realitat més quotidiana i vol descol·locar, crec jo, aquella cosa que tenim com a normalitat. És a dir, se mira la normalitat, Xesca, entre cometes, com si fos una externa, però ella en forma part. No sé, és una miqueta complicat, però ja en parlaré d'una manera més detallada divendres. Va ser una revista, més que una espira, jo crec que va ser una bomba. Una espira és molt poca cosa per la revista que va ser.
0: I d'aquestes xerrades demà divendres, però hem de recordar que aquest mes d'octubre n'hi haurà d'altres, també dedicades a Xesc Ensenyat, que aniran a càrrec de Biel Mesquida i Sebastià Perelló. A més, recordem que l'exposició Xesc Ensenyat un món sobre la vida i obra de la filla il·lustre de Pollença es podrà veure en el club fins a finals d'any. Seguim en cultura, seguim en el club. Avui es reprenen les sessions de Cine Club en col·laboració amb Cine Ciutat. Avui es pot veure Lionel, un primer llargmetratge del director Carlos Saiz, una pel·lícula espanyola i francesa que combina drama, road movie i docuficció, i conta la història d'un jove de 26 anys que, després de saber que deixarà de cobrar la pensió d'orfandat, accepta viatjar amb son pare, amb qui manté una relació distant, fins a França per visitar la seva germana. La cinta ha rebut, entre altres reconeixements, el premi a la millor pel·lícula de l'Atlàntida de Mallorca, FinFest d'enguany. I ja tenim la resta de la cartellera. Pel mes d'octubre del Cine Club es podrà veure Jim Quinn, Casa 137, Suportant el Paradís, de la que molt probablement es faci també un cinefòrum, o Corredora. Les sessions, recordant, són en versió original, tots els dijous a les 8, el preu és de 4 euros per socis, 6 no socis. El Rotary Club Pollença torna a organitzar l'Operació Quilo aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, i tornaran a recollir aportacions dels ciutadans a les portes dels principals supermercats, tant de Pollença com del Port de Pollença. Demanen que les persones aportin productes de primera necessitat que aniran destinats a persones i famílies en situació de vulnerabilitat d'aquí, d'un municipi. Tot el que es recapta es queda aquí. Els articles més necessaris són els aliments de llarga durada, com ara, per exemple, conserves, llegums, oli, pasta, llet o arròs, materials i estris d'higiene personal, com sabó, xampús, pasta de dents, etc., i productes de neteja per la llar. A més, aquest dissabte i diumenge també comptaran amb la col·laboració de joves voluntaris del CEIP Joan Mas i del CEIP Miquel Callón, que s'han volgut adherir a la causa i que són alumnes que fan 6è i que els ajudaran a fer aquesta recolecta. Avui, primer d'octubre, Recodre de Tramuntana inaugura oficialment la seva nova escola de Vall de Pagès d'aquí de Pollença, amb classes adreçades tant a adults com a infants a partir de 3 anys. Avui, doncs, ja és la primera sessió, n'hi ha també demà, i també comencen ja el dimarts de la setmana que ve. En esports, tornem a recordar que aquest dissabte serà un gran dia per les curses de muntanya aquí a Pollença, perquè Pollença, un centre, serà l'arribada de la desena edició de la Me Mallorca 5000. Aquesta cursa ha de reunir 500 corredors que faran aquests 72 quilòmetres i 5.000 metres de desnivell per la Serra de Tramuntana. És una de les cites més destacades del calendari de curses de muntanya de Mallorca. La sortida d'aquesta cursa és des de Solla, l'arribada, com dèiem, a Pollença. Allà també una cursa una mica més curta, la Mallorca 1000, són 24 quilòmetres, 1.060 metres de desnivell positiu en aquest cas. Aquestes dues proves ja posaran en un municipi, en un centre de la jornada esportiva. Les inscripcions es poden fer a litechip.net. Doncs hi ha un calendari de regates del Real Club Nàutic de Port de Pollença. Aquest cap de setmana hi ha l'Open d'Espanya de Fly 15, dissabte i diumenge, del 16 al 18, el Campionat de Balears d'Ilka 4, i del 29 d'octubre al 1 de novembre, la Copa d'Espanya d'Ilka 4. Més informació a la secció de vela del Club Nàutic. I d'això és el que us podem explicar en aquest informatiu d'avui. Podem afegir alguna coseta més. I és que l'agenda cultural d'aquesta setmana, demà divendres, a més de la conferència de Mateu Coll dedicada a Xesc Ensenyat, teniu una altra activitat al Camp Boom. A les 7:30 hi ha projecció del curt documental Més que una botiga, innovació social en cooperació sanitària. Després hi haurà xerrada col·loqui amb Sidi Girú, responsable del projecte i convidat des del Senegal. També hem de recordar que dissabte es presenta el llibre Els búnquers de Ferran Guallar. Hem parlat amb ell fa pocs minutets. Ell va ser, o aquesta va ser l'obra guanyadora del Premi Pollença de Narrativa. Li ha editat Cossetània Edicions i l'acte serà a Can Llobera a les 6. Els assistents rebran un exemplar de l'obra. També hi haurà actuació musical a càrrec de Dana Becker i Xisco Cledera. Dissabte ha recitat líric a càrrec de la soprano Paula Riera i el pianista Malena Moncades, al Museu Dionís Bennassa, a les 8, entrades a tiquetip.com. I la resta de qüestions de l'agenda vos l'hem ja explicada en aquestes notícies. Falten 9 minuts per arribar a la 1. Nosaltres ho deixem aquí, a la 1 en punt. Tindreu el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio, una connexió que no hem pogut fer en aquestes darreres dues hores, però que ara sí, podrem fer amb els companys d'IB3 Ràdio, que durant la darrera hora actualitzada, que acabeu de passar un molt bon dijous i molta precaució també avui amb les pluges i tempestes.

0: Ràdio Pollences, comunitat.
1: Som na Catalina Solivelles i vos vull convidar a venir a veure una nova versió de Quan venia l'esquadra, que va ser un text que jo vaig interpretar fa 12 anys. En aquesta nova versió, la taula de feina de Nacesc Ensenyat condensa tot el seu món recordat i així seguim celebrant a Nacesc Ensenyat.
2: Quan venia l'esquadra aquest dissabte 3 i diumenge 4 estrena al Saló Parroquial del Port de Pollença i dilluns 12 d'octubre al Club Pollença. Les entrades ja estan disponibles a tiquetip.com i a l'Oficina de Cultura.
3: Bustinduí demana als grups parlamentaris que demà votin a favor dels dos decrets d'habitatge per acabar, diu, amb el casino financer en què, segons ha denunciat, s'ha convertit el mercat immobiliari a Espanya. El ministre ha instat les forces polítiques a escoltar el clam social que recorre el país.
4: Bustinduí ha denunciat avui una campanya de la por organitzada, diu, per lobbies immobiliaris i financers amb l'objectiu d'intoxicar i mentir sobre el contingut de la norma estatal. En aquest sentit, ha negat rotundament que les mesures perjudiquin els petits propietaris, diferenciant-los dels grans tenidors. Segons ha defensat, els decrets inclouen incentius fiscals per treure immobles al mercat de lloguer i també cerquen certesa i rebaixar uns preus que considera insostenibles per les famílies.
5: Quien mañana dé la espalda al clamor social que está recorriendo este país lo va a pagar muy caro y lo va a pagar electoralmente también. Que no se equivoquen. Nadie va a salir indemne y no va a haber proclama, no va a haber campaña del miedo, no va a haber insulto que pueda tapar que mañana, a la hora de pulsar el botón, esos grupos políticos se pongan de lado de quien está desahuciando y no de las personas que lo que quieren es seguir viviendo en su casa, pagando honradamente su alquiler.
3: Podem ha confirmat avui el seu suport als dos decrets i a l'espera de conèixer el vot del PNB i de Junts. Està confirmat ara mateix el no del PP i Vox. I dels decrets d'habitatges, el decret per pal·liar les conseqüències del conflicte a l'Orient Mitjà, que inclou, en aquest cas, una ajuda per al gasoil professional. Aquí a les Illes, la Conselleria d'Agricultura afegeix al descompte de l'Estat 10 cèntims extra pels agricultors i pescadors. En total, destina 1,5 milions d'euros pel gasoil del sector primari.
4: A banda, la Conselleria també tramita una partida d'ajudes de 13 milions d'euros més, dels quals hi ha dues línies directes pel combustible de pagesos i també de pescadors. Són 750.000 euros per gasoil agrari i 750.000 més per gasoil pesquer. Ho explica Joan Simonet, conseller d'Agricultura i Pesca.
6: L'ajuda de 20 cèntims que té que dona el govern central, nosaltres l'hem reforçada amb una ajuda de 10 cèntims més per aquests litres de gasoil que s'hauran consumit ara aquests darrers mesos. Cal dir que, juntament amb la Rioja, són les dues úniques comunitats autònomes que ha habilitat línies extraordinàries d'ajudes per complementar les de l'Estat.
3: D'altra banda, el govern espanyol nega rotundament les acusacions del president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, i ha fet públic el llistat de comunicacions per demostrar que les seves queixes són infundades. Segons els registres de Moncloa, entre el 27 i el 30 de juliol es varen intercanviar 9 trucades amb el gabinet ceutí i totes varen ser ateses de manera immediata.
4: Aquesta rèplica arriba després que Vivas assegurés davant l'Audiència Nacional que té les proves d'haver intentat contactar Moncloa fins a 10 vegades, va dir els dies previs a la crisi, això per alertar de la situació, i diu també que només va rebre resposta en 3 ocasions. Des de Sevilla, el president de Ceuta ha afirmat que té el registre de totes les telefonades i ha lamentat que Pedro Sánchez només el cridàs en una ocasió.
7: Nosotros no hemos mentido en ningún momento. Están registradas las llamadas que hicimos a Moncloa desde el día 27 hasta el día 30. Estos son los hechos. Y están registradas las llamadas y podemos demostrar que se hicieron.
3: I Antonio Garamendi ha estat reelegit president de la COE per als propers 4 anys. Amb aquesta proclamació, l'empresari basc enceta el que serà el seu tercer mandat consecutiu al capdavant de la patronal espanyola. Amb aquest apunt hem arribat a l'únic 4 minuts. Més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
8: Més informació a ib3notícies.com.

Canvia l'estació, canvia el paisatge, canvia el ritme. I a Ràdio Pollença continuam aquí, al teu costat. Aquest és el so de la tardor a Ràdio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

wondering now what to do. Now you know this is the end.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. El govern assegura que les promocions impulsades per l'IBAVI permetran més que triplicar el parc públic a Eivissa, que passarà dels 171 habitatges actuals a més de 600. Alguns d'aquests estaran protegits en règim de lloguer a Can Cantó.
2: Són 48 habitatges en plaça d'aparcament. Avui s'ha posat la primera pedra d'aquesta obra que hauria d'estar enllestida al maig del 2028. La presidenta del govern, Marga Proens, ha deixat clar que tot l'habitatge públic que es fa a Eivissa serà per als eivissencs.
3: 10 anys de residència legal aquí serà d'aplicació també en aquesta promoció, com en tota la resta. També, i ho vull deixar ben clar, a la futura promoció de Can Escandell. Vulgui o no vulgui la ministra, vulgui o no vulgui el Partit Socialista d'Eivissa, vulgui o no vulgui el govern d'Espanya.
1: Mentrestant, un estudi constata un augment del sensellarisme a les illes. 400 voluntaris han format part d'un projecte impulsat per la UIB i la Xarxa per la Inclusió per recomptar les persones en situació d'exclusió residencial en tots els municipis de més de 20.000 persones.
2: Una iniciativa amb la qual s'ha comprovat com el fenomen s'ha multiplicat els darrers anys. Cada vegada més persones han de recórrer caravanes, infrahabitatges o albergs per poder passar la nit a cobert. David Abril és director tècnic de la Fundació Intercoopera.
4: Evidentment seran molt més elevades que la darrera dada de la que disposam, no? Que és d'unes 700 persones, no només perquè han passat més de dos anys des del darrer recompte que va ser 2024, sinó perquè també ahir en el recorregut doncs, van prendre nota també d'altres tipus de situacions d'exclusió residencial, de gent pernoctat en cotxes, en furgonetes, en caravanes, xagoles, en microhabitatge.
1: Mahó dona 3 mesos a Hidroval per posar en marxa la planta desnitrificadora de Malbúger. En cas contrari, rescindirà el contracte amb l'empresa concessionària del servei.
2: També li imposa una sanció de quasi 4.000 euros per posar en risc la salut dels ciutadans per no haver avisat de l'accés de nitrats presents a l'aigua de la xarxa. El batlle Héctor Pons confia que la planta antiprest en funcionament.
5: I estic segur que l'empresa concessionària serà capaç de posar-la en funcionament en els temps que se li ha donat.
1: Facua recomana no comprar bitllets d'avió de la companyia Volotea per risc de fallida de l'aerolínia.
2: La companyia ara per ara opera amb normalitat, tot i que s'ha acollit a un preconcurs de creditors, una situació que, segons l'organització en defensa dels drets dels consumidors, suposa una manca de garanties per als viatgers. Lamenten una manca de regulació per garantir que les empreses tinguin assegurances per indemnitzar casos com aquest. Actualment, Volotea opera 25 rutes des de l'aeroport de Palma.
1: I en la crònica de successos, 5 encaputxats varen segrestar i apallissar 3 joves a Inca. Se'ls van endur en contra de la seva voluntat i els varen colpejar a un descampat. Les víctimes han denunciat els fets.
2: Els 3 joves han quedat malferits per cops i incisions amb arma blanca. Els fets varen passar fa uns dies quan les víctimes eren a la plaça del Bestiar d'Inca, davant les 11 de la nit. En aquell moment, un cotxe es va aturar i en varen baixar 5 encaputxats que agafaren els joves contra la seva voluntat i els ficaren al maleter. Llavors els varen dur a una zona aïllada i allà els varen apallissar.
1: I en la plana internacional, la Unió Europea ha aprovat el controvertit reglament de retorns que permet la creació de centres de deportació de migrants en tercers països fora de l'espai comunitari. La mesura ha tirat endavant amb l'únic vot en contra d'Espanya.
2: La nova legislació està dissenyada per agilitzar les deportacions i per fer molt més ràpids els processos de devolució de les persones en situació irregular. El text ha rebut l'aval definitiu en un Consell de Ministres Europeus de l'Interior a Luxemburg.
1: 5 i 4 minuts, més notícies a les 6.
0: Més informació a ib3notícies.com.
6: Ràdio Polle. Hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio. Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
7: Som na Catalina Solivelles i vos vull convidar a venir a veure una nova versió de Quan venia l'esquadra, que va ser un text que jo vaig interpretar fa 12 anys. En aquesta nova versió, la taula de feina de Nacesc Ensenyat condensa tot el seu món recordat i així seguim celebrant a Nacesc Ensenyat.
8: Quan venia l'esquadra aquest dissabte 3 i diumenge 4 estrena el Saló Parroquial del Port de Pollença i dilluns 12 d'octubre al Club Pollença. Les entrades ja estan disponibles a tiquettip.com i a l'Oficina de Cultura.
9: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
10: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja, llavors estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
9: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
10: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.

Molt bon capvespre, Pollença. És primer d'octubre i bon anar avançant cap a la tardor, de manera que ja com hem canviat de mes, i sí que és veritat que estem en l'equilux. L'altre dia ho comentàvem aquí a Ràdio Pollença, estem en aquest moment en què tant la nit com el dia duren exactament el mateix, això anem cap a l'equinoci de tardor. I de bé, aquest capvespre, aquest primer d'octubre, el tenim ben carregat de programació. Just ara, quan facem el repàs que estem fent sempre per l'agenda, tindrem la connexió en directe telefònica amb en Andreu Canyelles, que mos explicarà el camí de Santiago, bona mà, en quin punt el trobam, i bé, mos explicarà les vivències que té i tota aquesta aventura que té en marxa. Just després, a les 6, després de les notícies, tindrem un altre, doncs, a dijous, tindrem una Joaneta Lluneta que mos vendrà a explicar i que farem junts amb un servidor. El que me contes no m'ha enviat res, per tant, no sé de què anirà, ho haureu d'escoltar i haureu d'esperar a les 6, si és que no haureu anat molt en fora. I a les 7, just després del que me contes, inauguram o estrenam un programa nou, serà de la mà d'en Mateu Vila i serà una trajectòria per a la música i la seva història i la seva evolució. I això és la programació que tenim per avui, i abans d'anar-hi farem, com sempre, un repàs per l'agenda d'aquesta setmana. I ho fem amb entitats, recordant les activitats que té preparada Tercera Edat de Colònia aquest cap de setmana a Caladó, a l'hotel Pàlia Puerto del Sol, dies 16, 17 i 18 d'octubre, que això ja quasi és aquí, és d'aquí 15 dies, i el preu són 145 euros. Més coses des que fa la Tercera Edat de Colònia: excursió a Marineland, a Calvià, seguida d'un dinar, sort a Xivall, això és dia 5 d'octubre, això ja és aquesta setmana que ve, el preu 35 euros per a socis. I aquest viatge a Galícia, que això sí que ja serà dins el mes de novembre, el del 7 al 12, el preu són 675 euros, i per més informació sobre aquestes activitats vos podeu dirigir a l'oficina de l'associació. L'Associació de Persones Majors de Pollença també fa un dinar aniversari dia 11 d'octubre. El menú inclou fruit, porcella, pollastre, i pel preu són 25 euros per soci i per 30, i 30 euros per no socis. Podeu adquirir els tiquets el dimarts i divendres de 6 a 8 a l'oficina d'aquesta Associació de Persones Majors de Pollença. I per la mare de Quintades, la Quinta del 56, fa una crida a la gent nascuda l'any 1956. Volen fer un grup de WhatsApp i un pic confirmat el nombre d'assistents, es donarà la data del dinar per celebrar els 70 anys. Podeu contactar amb Antoni al 666-553-550. I una altra quintada, aquesta, en aquest cas la del 54, celebren els 72 anys amb un dinar al restaurant La Parra. Serà dia 31 d'octubre, final d'aquest mes, a les 2, i les inscripcions les podeu fer al mateix restaurant. I no fa més de dos dies el van tenir aquí la tropa de cornetes i tambors del Soldà, els del 5 al 15 d'octubre, tenen portes obertes i els trobareu dilluns i dijous de 8 a 9 al pati del Joan Mas. També faran una reunió informativa, que és avui, precisament, dia 1 d'octubre, a les 8, a la Fundació, aquesta vegada la Fundació Roger Villalonga, on explicaran tot el que volen fer i tota l'oferta que tenen per aquesta temporada. I el Club Rotari de Pollença, que hem tingut avui precisament, avui de matí, el president, en Josep, que mos ha explicat aquesta operació Kilo que tenen aquest dissabte, dia 3, i aquest diumenge, aquest cap de setmana que ve, que recolliran productes de primera necessitat als supermercats de Pollença i del port de Pollença, que aniran destinats a persones en situació de vulnerabilitat del municipi. Entre els articles més necessaris es troben aliments de llarga durada, com ara conserves, llegums, oli, pasta o arròs, material i estris d'higiene personal, sabó, xampú, pasta de dents o productes de neteja per a la llar. I l'Esplai Born, faran un taller de varetes màgiques. Serà dia 17 d'octubre a partir de les 5 a Can Bum. El preu serà la voluntat i les inscripcions les podeu fer a través de les xarxes d'Esplai Born.
Passam ara ja a l'agenda. Avui dijous, dia 1, estrenam Cine Club, el Club Pollença, amb la pel·lícula Lionel, un road movie familiar i dramàtic, dirigit per Carlos Sainz. Serà a les 8, les entrades, ja recordeu que són 4 euros per socis, 6 per a no socis. I demà divendres, dia 2, projecció del curt documental Més que una botiga, innovació social en cooperació sanitària. I posteriorment hi haurà una xerrada col·loqui amb Sidi Girouds, responsable del projecte i convidat especial des del Senegal. Serà a les 7:30, Can Boom. I seguim demà divendres, dia 2, cicle de conferències dedicades a Xesca, ensenyat al Club Pollença. L'Espira, quan el magazín era un barrubí. Serà càrrec de Mateu Coll i serà a les 8. Més coses, perquè cap de setmana, dissabte, dia 3, presentació del llibre Els búnquers, de Ferran Guallar, obra guanyadora del Premi Pollença de Narrativa 2025 i editada per Cossetània Edicions. A les 6, a Can Llobera, es la cita i es repartirà als assistents un exemplar de l'obra. Tot seguit hi haurà una actuació musical a càrrec de Dana Baker i Xisco Cradera. Seguim en dissabte, dia 3, recital líric a càrrec de la soprano Paula Riera i la pianista Malena Moncada. Serà al Museu Dionís Bernassa a les 8 i les entrades les teniu ja disponibles a Ticketit.com. Cap de setmana de Natxas, que ha ensenyat amb aquesta adaptació teatral de Quan venia l'esquadra, que interpretarà una vegada més Caterina Solivelles. Les entrades estan disponibles a Ticketit.com o a l'àrea de cultura. L'estrena és aquest dissabte, dia 3, al Saló Parroquial del Port de Pollença a les 8. Seguirà la segona funció diumenge 4 a les 7 en el Saló Parroquial també. I després, finalment, el festiu dilluns 12 d'octubre a les 7 al Club Pollença.

I per acabar, i abans de donar pas a la programació, perquè he recorregut que fem per l'agenda, repassam les exposicions que podeu gaudir. Els jardins de Joan Marc, encara davant del Club Pollença, podeu gaudir d'aquestes fotografies guanyadores del certamen de Serra de Tramuntana, Patrimoni de la Humanitat, a l'Iglesia del Convent de Sant Domingo, a Naturezza, d'Albano Alfonso, aquesta exposició que podeu gaudir fins dia 25 d'aquest mes d'octubre al Museu Pollença. Exposició, i ja teniu els darrers dies, perquè crec que aquest diumenge, si no vam mirar malament, aquest diumenge dia 3 és la darrera vegada, es retira ja aquesta magnífica exposició, per tant, fa via, si encara hi voleu arribar, a la recerca de Bocoris 4.000 anys d'arqueologia a Pollença. I el Club Pollença, amb aquest any, s'has que ensenyat aquesta exposició, s'has que ensenyat un món, vídeo i obra de la filla il·lustre de Pollença. Aquesta la podeu gaudir fins a final d'any, perquè era fins al 31 d'octubre, però al final l'organització ho ha allargat fins a final d'any. I, finalment, l'exposició a l'aire lliure, Sons, demà, al passeig Sara Legui, l'oficina de turisme, la seva comissària, l'antropòloga Diana Borràs Rodas.

0: สาธุชนครับ
1: Fem una pausa musical i tot d'una, quan connectarem amb en Andreu i el camí de Santiago. Fins ara.

0: Sóc 5 i quasi 20 i continuem aquí en directe a Ràdio Pollença i tenim, ja sabeu que és dijous i dijous fent connexions telefòniques amb el camí de Santiago que han d'aclarir. Bé, primer saludarem en Andreu Canyelles. Andreu, com estàs?
1: Hola, Jaume, com va això? M'encanta aquesta cançó perquè diu camins, que hem de fer sols.
0: Que has de fer sols.
1: Clar, a la vida s'ha de fer camins tot sols, també.
0: I no tinguis cap dubte que al final ho veuràs, ens ho tens, que sempre s'han de fer els camins, i n'hi ha que els has de fer tots sols, que per molt que t'aconsellin, que per molt que vagis acompanyat, els has de fer tots sols.
1: Exacte.
0: Quina filosofada de
1: bona. No, sí, ara que hi ha un poc de veritat, per això no he dit res més, he quedat flipat.
0: Escolta, hem de fer un aclariment abans de res, perquè a xarxes es veia que jo posava el camí de Sant Jaume, i es veia que me varen posar, ai, és que el camí de Sant Jaume sona molt malament. Bé, ja he fet una investigació, i es veia que el camí de Sant Jaume no és el Camino de Santiago. És a dir, tu
1: fas... Fa la traducció a catalans.
0: Sí, però ara t'explico, he anat a fer... Encara ho he investigat més.
1: Ara fer feina.
0: Sí, he posat colzos de muga taula i dic, ara em pot estudiar una estona que ja ho enyori, això d'estudiar. A la meva edat ja ho tenim superat. I doncs mira, el camí de Sant Jaume és la ruta de peregrinatge que travessa Catalunya des de la costa mediterrània fins a enllaçar el Camino de l'Ebro i el camí francès, que és el que fas tu. És a dir, series que parteix de Catalunya i després s'ajunta en el camí francès, exacte, Aragones francès, i ja està fet aquest aclariment. A partir d'ara sí que li direm camí de Santiago, o camí de Santiago, o camí de Santiago.
1: Sí, jo és que li dic camí de Santiago.
0: Clar, exacte, no, és que és més correcte. El camí de Sant Jaume és la traducció en català i existeix, de fet, aquest, però és una ruta més. És a dir, així quan tu vas dir l'altre dia que hi havia...
1: És catalana, sí,
0: és
1: la catalana.
0: És la catalana, exactament, tu ho has dit. Au, idò, que mos expliques, on ets, on t'agafam, ni quin punt del camí t'agafam? Avui dijous, primer d'octubre.
1: Sí, a veure, avui també fa un any que vàrem per dir-me en Rebessó a fer quilòmetre zero.
0: Ah, sí?
1: A la Volta a Europa.
0: Bueno, ara ho anà, 1 d'octubre del 25, eh?
1: 1 d'octubre del 25, també avui celebrem aquest aniversari.
0: Això sí que va ser un tiberi, això mos vareu entretenir a tots, va ser una passada.
1: Ah, bon dia. És que passa molt ràpid, ho tens, eh?
0: Però s'ha d'aprofitar molt.
1: Jo ara aquí duc 15, avui és la 15a etapa, i m'està passant volant, o sigui, ho tens, és molt relatiu, perquè quan ets fent feina això, te passa lento, però quan després estàs fent coses que disfrutes,
0: benvingut, passa molt ràpid. Exacte, benvingut en el món. Les coses dolentes passen a comptagotes, i després les coses bones no te'n dones compte i ha passat un any.
1: I de res, avui mos trobem a Fromista.
0: Sí.
1: És que no sé com se diu, perquè té l'accent a la O. Fromista.
0: Fromista. No,
1: exacte, jo li deia Fromista, i no, és Fromista. És mal de dir, eh?
0: Fromista, no sé, no tenia idea.
1: Fromista, no sé, és molt raro. Bueno,
0: Fromista.
1: La qüestió avui hem fet... No, Fromista.
0: És que no surt. Sí.
1: L'hauríem de posar l'ahir. Fromista. Queda millor. Bueno, la qüestió, que avui hem fet 29 quilòmetres, ha estat una etapa llargueta.
0: 29.
1: Avui ha estat xula, però no m'he queixat. I per ara he de dir que no he tingut bòfies en els peus ni res. O sigui, tocant fusta.
0: Important.
1: Perquè m'ha passat de tot, menys bòfies. Això és un...
0: Això és importantíssim.
1: Bueno, ja, claro, després de tot el que m'ha passat, jo dic, mira, ja he de mirar les coses bones i almenys les bòfies en el peu no m'han sortit.
0: Què més?
1: I res, i... És que, claro, si no me vas dient...
0: No te preocupis. Jo tenc temes, no te preocupis. Jo te sé que som un d'aquests seguidors, ja bé, ja ho saps, d'aquests seguidors...
1: Sí, no, cada dia baixar, així m'agrada.
0: Aquest moment que dona ànims allà, perquè crec que és una aventura bastant xula, el que fas, i també s'ha de fer, crec que és obligada, ja t'ho vaig dir abans, quan fem el pegam, t'ho vaig dir, és bastant obligada i la recomana moltíssima gent, perquè ja t'ho vaig dir que no tornaràs igual.
1: No, és que totalment, jo ara, si em deixes dir una cosa, jo, les persones que jo què sé, estiguin estressades, que tinguin ansietat, problemes de, bueno, de qualsevol cosa que dius, estic ara ofuscat, saps? Que no te trobes per feina, per el que sigui. La millor medicina jo crec que és anar-te en 7-10 dies en el camí a Santiago i tornes nou. Tornes nou en el sentit perquè aquí estàs dins d'una bombolla, jo no penso en res més. O sigui, jo si no tingués un mòbil, que és que dic amb els amics, amb la família, amb la Lota o amb qui sigui, jo m'ho oblidaria. Saps què t'ho vull dir? Perquè és de matí caminar, cap vespre arribes a un poble, descanses

0: un poc, fas quatre coses, clar, i després te'n vas a dormir. I així cada dia. I vius com un món dins una bombolla que tothom fa bones cares, te saludes amb tothom, tothom té el mateix objectiu, que això ja ho van xerrar, i és un món irreal, perquè tu quan després surts d'aquí, tu te'n vas per, no sé, per sa pobla, i sa pobla en què, però te'n vas per Palma, i un buquet de cruz de davant i te saluda.
1: Pensai, saps què t'ho vull dir? Per caure en terra llargat i no t'aixecarà ningú, al que moment.
0: Exacte. Sí. I jo venc a dir que a la gent que estigui un poc estressada, que necessiti sortir un poc de la seva zona de confort i necessiti tranquil·litat, que vengui a fer el camí de Santiago, que en 7 dies està arreglat.
1: Te fuixes per parlar ràpidament.
0: No, totalment. I és, jo ja ho vaig dir, per jo, la millor experiència de la meva vida.
1: Compte,
0: i dur que avui 15 dies.
1: Clar, durs 15 dies ara, estàs quasi a l'Equador, no és així? Quasi a la meitat. No tot,
0: exacte.
1: Sí, més o manco. És a dir, tornes a dir
0: 20... Dia 17, bueno, dia 17, o sigui, l'etapa 17 és l'Equador, és enmig, perquè són 33 etapes, 7 de més 16, 32, 17 és enmig.
1: I estàs a la 17 ara mateix?
0: No, ara estic a la 15.
1: Ara 15, o sigui, te falten
0: dues
1: etapes.
0: D'aquí 2 dies
1: seràs a l'Equador.
0: Seré a l'Equador, correcte.
1: Tenguent en compte que vas perdre 2 dies, pues bé, no ho recordarem, perquè ja basta. Exacte,
0: un de maleta i un d'estar fotut.
1: Bé, ho fotut encara, però l'altre no pot fer tanta propaganda.
0: Puta Iberia, ja ho dic, m'és
1: igual. Per un hashtag, puta Iberia. Andreu, conta-mos un poquet d'aquesta gent que te vas trobant pel camí, que jo ho veig bastant, que fas reels i que fas històries i xerres i te trobes molta gent de tot tipus. Avui de matí t'has trobat un home sense mena manco i havíem vist. Conta-mos la gent que te vas trobant en el camí, que te vas trobant, les experiències que te trobes.
0: Normalment, bueno, les experiències més heavies que m'he trobat han estat, per exemple, un cec, que venia de dalt de França, del seu poble, i havia fet fins a Sant Joan, d'on vaig sortir jo, que són 700 quilòmetres. Això va ser per juliol, i ara per setembre està fent de Sant Joan fins a Santiago, que són 700 i pico més quilòmetres, amb un guia. Perquè primer ho va fer la seva família,
1: sí,
0: i ara aquesta segona part la fa amb dos guies. Fins a Logroño ho va fer amb un guia, i a partir de Logroño fins a Santiago ho fa amb un altre guia. I clar, tu ho penses i dius, una persona seia que no hi veu, ha de confiar en una altra persona que no coneix de res, perquè un guia, ja veus tu, saps? I ha de saber on camina, o sigui, per on camina, li va explicant, perquè jo ho veia, li explicava com era el paisatge, li explicava els monuments que anaven trobant, i això m'ha impactat molt. Però clar, aquella persona no hi veu, o sigui, està caminant per caminar, si tu ho penses bé, perquè al final no està veient
1: el que camina.
0: Exacte, i aquell guia li anava explicant en francès les coses, i això m'ha impactat moltíssim. Després, ahir vespre també vaig estar amb un català, vale? Però és d'Amsterdam, dels Països Baixos, però ha viscut tota la vida a Catalunya, i xerràvem en català i tal, i m'ha contat que sabeu que si tu tens una persona que posa un predí, vale? I ell volia fer el camí de Santiago, i s'ha mort, i no l'ha pogut fer, tu pots fer aquest camí amb el seu nom. I tu, quan arribes a Santiago, et donen una compostela diferent on surt el seu nom. I és com que tu dones tribut a aquella persona. I aquest lot, crec que se li havia mort son pare, per el que jo vaig esbrinar, tampoc m'ho contar. I estic fent el camí per ell.
1: Clar,
0: i això és superguapo, perquè al final el fas per tu, però també amb un objectiu que és fer-lo per l'altra persona que tenia aquell somni, saps? Li estàs complint el somni a una altra persona. I jo crec que això també és de lo més guapo que pots fer la vida, perquè al final, joder, t'has de sentir orgullós, i jo se m'han posat un pols de gallina quan me contava això, saps?
1: Sí. A part que si ets emotiu i ets sensible, te poden tocar la fibreta, aquestes coses, aquestes històries que te vas trobant pel camí, que a més te fan canviar com a persona, jo recordant.
0: Claro, és que al final tu te'n dones compte que no estàs tan malament, o sigui, mira aquell pobre sec, li és igual, saps? Ell camina, i nosaltres, que estem superbé, mos queixem en el dia a dia de qualsevol cosa o el que sigui, saps? I aquí te vas trobant aquestes petites històries, o te troben gent que ve a posta en un camí i te dona de menjar, te dona cafè, te dona, bueno, te dona el que necessitis gratis, o sigui, ells ho fan per voluntat, perquè una vegada varen fer el camí, els hi va encantar, i volen seguir com amb aquesta tradició de dir, bueno, jo vaig en un camí i ajuden els peregrins perquè puguin arribar a Santiago, saps? Sí. Sense ningú benefici. Sempre hi ha una tauleta que posa donacions per si tu vols fer qualque aportació, però si tu ja vols prendre un cafè en llet i que te segesqui, tu després te'n vas i no pagues res, saps què t'ho vull dir?
1: El
0: que normalment sí que dones qualque donació, li dones 50 cèntims o qualque cosa, però bueno,
1: la voluntat,
0: hi ha gent que tu, sí, exacte, la voluntat, i però ja tu ja veus que és el que jo t'he dit, és com una bombolla, estàs dins, fica com a dins un món que, no que, està... que després quan surts d'aquí no estàs avesat, saps? Perquè aquí és el que t'he dit, tothom ajuda tothom, tothom té una rialla per tothom, tothom, és que no ho sé, és...
1: però tu no creus
0: si
1: Andreu...
0: caus,
1: no, perdona, no, digues, digues. Jo és que ara que estava dient, estava pensant una cosa. És a dir, jo, tu no creus que a vegades les xarxes mos fan creure que hi ha un món que realment no és fictici quan surts a peu de carrer aquest món que me volen desfressar les xarxes? No vull dir només les xarxes,
0: no, ja,
1: la comunicació moltes vegades, manipulació, tu saps que ara estem en un món que està molt manipulat i que xerren molt i que hi ha molta fake news, hi ha molta cosa i has d'anar a esbrinar si realment és vera o no és vera, i és un trull. No t'aparegui que després quan baixes a peu de carrer, que ara estàs tu, t'estàs donant un bany de realitat perquè tu estàs en contacte amb la terra, en contacte amb la gent, no creus que realment no és per tant? Que la gent sap que al cap i a la fi això, aquesta fraternitat humana?
0: No, clar, clar, però també he de dir una cosa, jo crec que la gent que ve a fer el Camí de Santiago és gent pura, saps? Tu quan decideixes fer el Camí de Santiago jo crec que és per qualque raó, sempre hi ha qualque raó, saps? Per exemple, aquest lot que fa per son pare, que ho fa per tema espiritual, per religió, sí. per ell mateix, després hi ha molta gent que és superreligiosa i ho fa per tema de, per això, per arribar a Santiago, apòstol, tal i qual. Jo ho faig com un repte, però al final jo crec que totes les persones que venen a fer el camí, com que tenen un objectiu o una finalitat, són persones pures en el sentit de que ajudaran a tothom, saps? Perquè tenen un mateix objectiu que tothom. No sé si m'ho van explicar, saps?
1: Sí, sí, pures, exacte, que som gent que no ha mala intenció, sinó que simplement
0: sí,
1: van...
0: Sí, no, jo... per exemple, en els albergs, jo quan he anat a dormir i tal, jo deixo la maleta damunt tu llit, en tot escampat, i el meu me'n vaig a dinar.
1: Sí.
0: I ningú s'atreveix a tocar-me res. Clar. I estic segur que si qualcú me n'hagués a tocar alguna cosa, un altre l'avisaria, què fas, no sé sí, què, sí. Tal. O sigui, vaig super tranquil, no he tingut cap problema amb ningú, al contrari, tothom que si he tingut alguna cosa m'ha pogut ajudar a qualsevol cosa. I el que tu deies d'ho fake news i el que m'he trobat, man, jo al final faig entre cometes un poc de feina per Instagram, saps? Perquè ara mateix pues, amb lo d'autònom i B3 estic fent feina de tal, però jo intento les meves xarxes mostrar com és el camí de Santiago, però realment, saps? Dic les coses bones com les coses dolentes.
1: Exacte.
0: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí, sí.
0: Ara, per exemple, l'altre dia jo vaig dir que per jo s'ha fet molt turístic el camí de Santiago, i els preus que hi ha no tenen res a veure amb els preus que m'havien dit.
1: Sí, que
0: ara, per exemple, el menú del Peregrino te val entre 16 i 18 euros.
1: Sí, sí,
0: i
1: m'ha
0: dit, no, però és que no estàs cercant bé, no sé què tal. Vaig xerrar amb un valencià que fa 15 vegades que fa el camí, i m'ha dit, de cada any trobo el preu més alt. Saps? I claro... Això també, jo crec que s'ha d'informar de tot.
1: Sí, no deixa de ser un negoci també, de totes maneres.
0: Exacte, en el final, els restaurants, els bars i tot això no són purs. I què fan? Saben que si el camí passa per el seu bar i només hi ha un bar o dos en tot el poble, doncs posen els preus que volen i s'aprofiten d'això. Que jo entenc que hagin de menjar. Però el que dic sempre, tot quan agafa molta importància o se turistifica molt, passen aquestes coses i perd un poc l'essència de lo que és el
1: que realment
0: és camí.
1: I de llarg que estem escoltant de fons aquesta cançó de Negats, estàs canviant, l'escoltam una mica si t'apareix.

0: Idò, i hem escoltat un poc d'aquesta d'estàs canviant, xerràvem d'això, de com tu, per què creus que... Perquè jo sempre he trobat molt curiós, la gent que va fer el camí de Santiago, ho faci per ret, ho faci per religió, ho faci per el que sigui, el que tu dius, aquesta se despulla com a persona, és a dir, si ho ha de donar tot pels altres, ho dona, si ho ha... Per què creus que aquesta... És curiós que se faci en el camí de Santiago i el dia a dia la gent no se despulli d'aquesta manera. És el que tu dius, que la gent dona i desinteressadament, és a dir, no hi ha cap problema, no te'n trobaràs, que és el que tu dius, aquesta puresa de la gent.
1: Sí, jo crec que és més que res perquè hi ha un objectiu igual per tothom, que és arribar a Santiago. I clar, tu te poses en la pell de l'altra gent i dius, hòstia, aquesta persona fa el mateix que jo, saps? Per tant, vaig ajudar-la. Mm. Perquè, és que no... Jo el que he anat xerrant amb tothom d'aquí del camí, que m'he anat trobant i tal, és que me diuen, duc dos dies en el camí i he fet amics de com se'ls conegués de tota la vida. I és que fa dos dies que els conec. I jo crec que és perquè la gent se troba aquí tota sola, ara, per exemple, jo que faig el camí tot sol, i a la més mínima que comparteixes algo en comú amb qualcú, saps, cerques aquesta, no sé com explicar-ho, cerques com aquesta relació i ja com que s'intensifica molt. Aquí els sentiments estan molt, molt intensos. Si a lo millor tu un dia normal vas per el carrer i te trobes a qualcú afín a tu, però dius, bé, com que estic aquí a meva i jo que m'importa, si som afín a aquesta persona no li dono importància. Però aquí, en el camí, com que estàs tot sol, tens el mateix objectiu, tamateix saps que aneu en la mateixa direcció, tot com que se magnifica molt i com que cerques aquesta relació, saps? I era molt curiós per això mateix, perquè jo, per exemple, amb en Mats, aquesta és la que has anat sortint per vídeos, ara, per exemple, fa dos dies que no el veig i li he enviat un Instagram, saps? I li he dit, ei, Mats, què tal? Tot bé? I jo no el conec de res en aquest lot.
0: Bé,
1: però ja només d'haver fet una etapa... Sí, però això és el que vinc a dir. Només d'haver fet una etapa junts, com que quan te falta qualque dia, és com si te faltés alguna cosa, saps? Sí. I jo crec que això és la màgia del camí, que tot està tan intensificat, que tot té un mateix objectiu, que tothom vol arribar allà mateix i tot, pues, tot s'ajunta i fa aquest còctel tan místic, preciós que diguéssim, i això és el que m'impacta més de fer el camí.
0: Andreu, t'enyores? Com estàs d'enyorament?
1: Zero. Sincerament, no m'enyor gens.
0: Bueno,
1: no, home, enyor, per exemple, el meu curset, la meva lota, pues, la família, sí, però en un sentit de... Vull tornar ja, no. O sigui, jo tinc clar que faré les tres etapes i inclús se m'està passant un poc ja, potser fer fins a... No Finisterre, un poc més dalt.
0: Finisterre.
1: Que és un poble molt guapo.
0: T'agradarà, sí. Jo és que vaig viure a Corunya i està molt bé la zona de per allà.
1: Ah, sí? També me sorprens.
0: Sí, vaig estar 3 anys a Corunya, sí, fa molt d'anys.
1: Hòstia.
0: Sí.
1: I de... no sé com se diu... Atsie, crec que sí, o Atsie, o...
0: Bueno, és que estan
1: galeques. Sí, no sé com se diu. I m'han dit que és un dels puestos més guapos, perquè Finisterre no final és 5 més, i que són 3 dies més. I si arriba en temps i me fa llanes, m'agradaria fer-lo, però fora mòbil. O sigui, fora fer reportatge.
0: Sí, sí. No, és que també és necessari deixar un poc...
1: Exacte, perquè al final jo estic fent les etapes i les estic disfrutant, però no lleva que jo estigui pendent de què gravar. Quan arriben a puestos he d'anar a editar, estic una hora o dues editant vídeos. I aquesta màgia d'estar a zero contacte amb un mòbil me fa ganes també viure-la, saps? En un sentit, en un 100%. I potser, mira, fins si arriba a Santiago bé, potser m'agafa aquests 3 dies de trobar-me jo mateix encara més místicament.
0: Molt bé. Andreu, no mos has dit que no t'enyoris, però hi ha gent que sí que t'enyora, escolta.
2: Hola, Andreu, te volia donar una sorpresa i saluda't-te. Dic-te que te veig cada dia, que te veig molt bé, vas molt atareat, però ho fas molt bé, t'engresques molt en els pobles i per allà on passes i... mos dones informació a la gent, encara que veig que vas a tope, però és d'agrair. Bueno, te volia donar aquest saludo, dona-te molt d'ànims, i que ja falta menys, passa-t'ho molt bé.
0: No em diguis que no t'has emocionat.
3: Sí, no, però ma mare s'emociona per res.
0: M'emociona
3: ja,
0: jo.
3: Ja
0: jo
3: conec, ja.
0: Li he dit, escolta, li volen fer una sorpreseta. Bé, no només ella, tenim píndoles d'aquest tipus i de tenir mollant. A part d'aquestes tenim altres sorpreses. Sí, sí. Però bé, hem anat recollint, jo he anat, he fet feina de reporter també, he anat recollint la gent més o manco que sé que te pugui importar. I res, hem anat fent aquesta petita. Avui ha tocat Anna Maria Antònia, que no la coneixia personalment, i quan m'ha enviat m'ha emocionat jo mateix. Ella m'ho ha dit després, diu, és que ja m'emociono molt aviat i no sé què de dir. No te preocupis,
3: sí,
0: ja
3: sí,
0: m'ha
3: sí.
0: emocionat jo quan m'ha enviat el tall de bou, o sigui que
3: no, és que la conec i sé que passa més penella que jo, saps què t'ho vull dir? Sí, o sigui, sí. jo estic tranquil, jo no m'enyori, però ell i jo sé que
0: clar,
3: si passa malament per res, senyor, o sigui, no és que senyori, sinó que m'enyori jo i és molt
0: pena, normal,
3: i no. S'emociona molt ràpid, eh? Jo ja la conec, però res, moltes gràcies a mo mare, on vist mo mare que t'he de dir,
0: sí.
3: I estic content de les paraules que m'envia, perquè jo crec que així com me vagi costant més a Santiago, com que també els sentiments joder, al final hauran, si cap, hauran estat 33 dies on saps, jo vaig pensar en tot el que he fet, tot el que he caminat i tot això, i així com vagi acostant, com que l'emoció també jo crec que anirà pujant, saps? Ara encara estic un poc tranquil, estic no he arribat a la meitat, però sí que quan jo crec que passi ja l'equador de mig, poc a poc unisbis i l'emoció de voler arribar i la sensació d'arribar davant la catedral, perquè cada dia abans d'anar a dormir pens on serà l'arribada de la catedral, perquè al final és...
0: De l'Obradoiro, d'aquesta plaça de l'Obradoiro, sí, sí.
3: Exacte, és com un futbolista que aixeca la Copa del Món, sí, saps? Sí, en un moment que tu estàs aixecant i tal, i no sé, és com una incertidumbre que pens, però que, bueno, que sé que encara queda perquè arribi, però així com vagi avançant el temps, jo crec que me posaré nerviós i més sentimental.
0: Sí, ja. Molt bé, idò, i ara explica-mos, mos vas dir que estaves a Fromista.
3: Fromista, exacte.
0: Molt bé.
3: Ha quedat clar
0: que és bruixola. Idò, i on vas? Ara cap on partiràs? Digue-mos, dona-mos pistes.
3: Bueno, avui ara he estat a l'alberg municipal i m'han deixat dutxar-me per 4 euros.
0: Què t'ha parat?
3: Vale, normalment, quan vaig a uns albergs, demana menys me puc dutxar, perquè menys que costa, i m'han dit per 4 euros tal, i jo dic, vale. M'he dutxat i ara després aniré cercant quatre provisions per un vespre,
0: sí.
3: I m'aniré a campar per les afores.
0: Per què ho que anava a dir jo? Que fa, o sigui, tu dones a tenda de campanya, van de recordar els oients, que fa, bé, és que te segueixen, ja ho saben, dones a tenda de campanya, cerques més o manco un lloc per les afores allà on arribes, o vas també en front dels albergs municipals del poble que estiguis. Però, i se teca, és a dir, menges, que fas una menjada diària al migdia i després al vespre sopar de qualsevol cosa, o com ho fas? Perquè quan no, es atenden tens que no tenc fogó ni tens per encontir?
3: No, jo el que sol fer és, bueno, ha hagut dies que he dormit albergs, però perquè també ho he de posar tot, he de rentar la roba, m'he de dutxar millor, a vegades, per exemple, ahir havia de ploure i vaig dir que faré un alberg perquè si me fot una tempesta ja enmig de bosc.
0: Clar.
3: I me fot un raig de muntocap, no convé.
0: No.
3: Però intent sí que, quan puc...
0: A mi me faltava que me vinguis amb un llap de muntocap.
3: No, claro. Bueno, a lo millor m'arregla.
0: No, se t'anà.
3: I jo intent fer l'aventura el més possible amb la tenda de campanya per viure-la com a més intensament.
0: Clar.
3: També és, quan m'he fotre, que vaig tenir lo de la panxa, vaig intentar anar del vers perquè dic, si me peia 1.010, tenia un banyo de vora. Saps què t'ho vull dir?
0: Clar.
3: Però bueno... Jo el que sol fer és un de matins berenar fort, que molta gent, per exemple, fa al revés, perquè diu que un de matins no li entra res. Jo, pues, al contrari, tinc una famada. I el que faig és berenar fort,
0: sí.
3: A migdia intent beure, descansar algo, beque algo i potser menjar algo petit, i després din bastant.
0: Uh-huh.
3: I el que faig és després, cap vespre, potser me compro un parell de xutxes per rovellar algo,
0: sí.
3: I vespre no sop.
0: Uh-huh.
3: Això és el que sol fer sempre. I ja quan que ho de matí, ho vespre no he sopat, ho de matí, me torna a venir la famada i així cada dia.
0: Sí. Totes maneres, sí que he vist qualque moment que t'aixequen molt prest. S'ha dit, van aixecar música quasi que, fa una endimoniada. De...
3: Uf, aquells putes violins, els hi has pillat una pallissa.
0: Ja ets el primer de Vivaldi, jo dic, que em pot ser mai, però sí, sí perquè si tots se desperten en heavy metal, dius, amb ells i dits, pegues un bot de llit i pegues tu, però amb aquesta música t'així relaxant, però si no t'agrada, no t'agrada.
3: És que fa que collons. No, ja, perquè tu penses que estàs aquí mig dormit i comences a sentir ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti- posessin qualsevol cosa, però música clàssica pensaves que m'estan vacilant.
0: Ja, ja.
3: T'ho juro, jo crec que era per vacilar.
0: Sí, sí, jo crec que te van morir venint, van dir estona
3: aquest. No. I el problema dels albergs, he de dir que és que, clar, la gent que s'aixeca a les 5 del matí per anar a fer l'etapa, quan se comença a canviar, encendre llums i això, te desperta.
0: Clar.
3: En canvi, jo a la tenda de campanya me poso taps, me poso l'antifaz, que se diu.
0: Ja t'entén d'hores?
3: Sí.
0: Ah, al final, com que...
3: Em vaig comprar una farmàcia.
0: Puta Iberia, s'ho havia quedat per mi.
3: Exacte. La puta Iberia se va quedar amb meus taps, que eren bons a damunt.
0: Sí,
3: ja. I don millor la tenda, tio. És perquè don que m'un ull un poc obert, perquè dic, i si ara me ve qualcú i m'assassina, o me roba...
0: Home, vull massa sèrie de Netflix, també, eh?
3: Exacte.
0: Per cert, n'hi ha una de sèrie... Ara... Ja no ho te diré, perquè si te poses a veure la 2, no acabaràs el camí, no te ho diré. Va, des camí de Santiago.
3: No, exacte,
0: de Santiago. No. No, perquè si te dic, i se t'ocorre mirar un dos més el primer capítol, ja no continuaràs. O sigui que no, millor que no ho deia.
3: Exacte. Quan hagi acabat el camí, me la posaré.
0: Després en xerram.
3: Idò, t'he de dir que preferir dormir en tenda de campanya. Ara per escriure loco, però t'ho juro, perquè jo m'aixec en el meu ritme, l'únic dolent és que de matí a les 7, quan ja estic mig dormit, o sigui, quan me despert però estic mig dormit, he de replegar la tenda, fa un fred, no te pots imaginar, a les 7 del matí, el fred que fa, sí. Jo així, a les mans banyades de la serena, a replegar la tenda, i dic, buf, aquell moment me vull morir. Aquest moment és el pitjor del dia. Però després, quan començo a caminar i ja me poso un pot de neguats a vegades en un mòbil i això per començar a arrencar, ja se me'n va el paperró i me poso un pot de poder prendre un cafè en llet, ja me puja tot.
0: No, i a més aquest contacte amb la natura que tens, que encara és més xulo, perquè si fas el camí, a més te pots aturar on te doni la gana, clar. S'alberg que està allà on està. Si tu trobes un paisatge... Jo ahir, per exemple, te vaig poc que estaves fent un, crec que era un riu, i tenies un cel darrere, estaves contant alguna cosa d'això que mos has contat.
3: Correcte, superguapo.
0: Tenies un cel darrere brutal, fantàstic. I jo vaig dir, mare meva, dic, és que pots aturar aquí, a més, les immensitats que nosaltres aquí no estem acostumats a veure, perquè clar, tenim distància limitada, som una illa, però allà quan vas tens aquestes immensitats que agafes un camí, puges un turó i després te ve un infinit, no veus l'horitzó, quasi. Aquestes,
3: això... Sí, tot és groc, però.
0: Sí,
3: O sigui, tu veus un infinit groc i veus turons per enmig i també veus molt de molins de vent,
0: sí.
3: Aquests que són hidràulics per lo de l'energia renovable.
0: Sí, sí.
3: I és que és península total, saps? Tu penses en Sancho Panza i tal.
0: Sí, i Don Quijote.
3: Exacte, i és aquesta imatge, tio. I, no sé, m'agrada... És perquè vaig disfrutar més les primeres etapes, perquè és bosc i tot és més verd, però no me desagrada tampoc aquest paisatge. Ara és perquè quan te pego sol de frente,
0: sí.
3: Es feixuca, que diuen que en un hort no fa calor ni tal. No, mis huevos. Tu vete'n aquí...
0: Has tingut dies de calor.
3: Uf, ho he passat molt malament. Que jo me posi un capell en un topé, es preocupes molt malament.
0: Sí.
3: Saps? Però se disfruta.
0: Mira, avui una amiga meva diu, que és que ara he d'entrevistar i tal, no sé què, diu, el del tupé. És una amiga meva asturiana. Sí. I jo dic, no coneixerà ni qui són, i vaig dir, sí, és una mica... Diu, sí, que te conec, del tupé, i dic, ja te coneixes. Te coneixes per el del tupé, i per Doctor Amor, i
3: Doctor
0: Amor, Doctor Love. Andreu, hem de deixar aquí, si t'assembla, mos tornem a veure, tornem a xerrar, ja seria una passada, o xerrar directament dijous qui ve, si te va bé.
3: Vale, perfecte.
0: Estem en contacte, si guerres de nou m'ho dius, i si s'ho podem fer com sempre ho fem. Si com que xerraven d'aquest cel fantàstic que tenies ahir, quan vaig veure que el cel vaig dir, mare meva, quina enveja, per favor, tenies una nivolada darrere com a rara, i que a més se posava el sol i fa un llum molt bo. Si t'assembla, sí. Acabam amb aquesta cançó que ja m'agrada molt, que se diu Cel Estranger de Blaumut. I el restaurant
3: que sí.
0: Te donant ses
3: tot
0: gràcies.
3: Tot el que faig tu està ben fet.
0: Bueno, te pot tapassis, Glomi. T'imagina. Que pot tapassis, que no, que no, que no, per tant, sí, però bé, que no, que no, que no. Hi ha coses que no.
3: Bé, tot està bé, tot està ben pensat.
0: Tot està ben pensat i ben afirmat. Andreu, ben afirmat. Que passis molt bon camí, que sàpis que te queda menys, com ha dit ta mare, ja quasi ets amb un peu aquí, i que després si quedes a fer Finisterre i que tres dies fora càmera, que jo crec que seran molt més productius, no vull dir econòmicament, productius emocionalment, encara podràs, que és molt important a vegades deixar els mòbils a que teva i sortir a caminar un poc i fer-te pespins, a veure que diguin que fa aquest loco.
3: A més, els hi aparé, si m'ho donen algo.
0: Exacte, man, que passi un guiri i te digui que fa aquest loco.
3: Sí, pitjors coses fan ells, eh?
0: Exacte, bé, això per suposadíssim. Andreu, una ferrada forta i xerram dijous qui ve i acabam amb aquest cel estranger, que vagi tot molt bé.
3: Moltes gràcies, Jaume, i una abraçada a tot Ràdio Pollença i tot Pollença per poder contar la meva experiència.
0: De part teva. Au, idò, fins dijous qui ve.
3: Fins dijous.
4: Passaria tres vides pensant en ciutats de les quals fugiria saltant pels terrats.

Has tardor, al cotxe, a casa. Gaudeix de la música de Ràdio Pollença, el 107.9 de la freqüència modulada.

0: que me contés? T'ho contarà mateix que me contés.
1: Aguida, molt bon cap vespre, tornes a dijous. Com estàs? Primer d'octubre, de més, eh?
2: Primer d'octubre.
1: A banda que se m'ho digui, com estàs?
2: Estic bé? Me veus més rara?
1: No, però hem de dir... Bé, jo tot ja és que ho vull dir. Vull dir. Vares fer quant d'anys?
2: Tots 40, no. Tots 40, 50 em vaig fer.
1: 50, i per una nina, voldria el d'ésser. Bé, és que el coneixeu, ja sabeu com és. Però és que per una nina adolescent, ja no l'entenc, 50 anys. Com ho fas? Quin és el teu secret? Conta-m'ho tot.
2: Ja saps que estic envoltada de millors metges, cirurgians, i per això me concep tan bé.
1: Sí? Ai, això és una passada, la veritat, que jo no ho entenc. A més, l'altre dia ho dèiem aquí, què fa? Joana, qual cosa fa? Perquè aquests 50 anys tan ben duix és impossible.
3: Vino tinto.
1: Vino tinto, viva el vino.
2: No, què va. Supos que un pot de genètica i són petitetes xuxi, tenc que haver arrosset i supos que aquestes cosetes.
1: Te pareix que deu ser genètica.
2: Sí.
1: Molt bé.
2: Tens sort per unes coses i sort... Jo sempre volia ser alta. Uh-huh. Alta, perquè quan ets petit vols ser alt, o que és gras vol ser magre, que vols magre vol estar gras, i jo crec que... M'ha sortit així, mira, no em veus.
1: Què diuen això? Se fesomia,
2: jo crec que també l'espíritu, eh?
1: També, l'actitud. Ja,
2: l'actitud, i és vera que a vegades dic, Jonathan, madura. Jo crec que igual ara, no sé en quant, començarem a madurar un poc, no?
1: I tampoc, si no fa massa. Ben que dic, jo crec que s'avorreixen. Quan madures és quan te'n dones compte que et torna gran.
2: És que a l'hora de prendre-se tot tan sèrio, no sé, és que massa. No.
1: De què parlarem avui, Jonathan?
2: Pues mira, avui entrarem directament en matèria, perquè imagina que demà te converteixes en una estrella mundial, d'aquelles a qui ningú no gosa dir que no. Abans de començar el programa pot demanar qualsevol cosa per a camerino. Uh-huh. Què voldries trobar?
1: I qui sap què voldria trobar? Jo què sé, és que hi ha gent tan excèntrica. No vull fer spoiler, perquè sempre faig spoilers. I no ho he mirat, eh? Però dic, no he fet... Hi ha gent que demana unes coses més rares en els camerins, sí, i no t'ho dic en pla famós, famós de tot grau.
2: N'han llegit de tot tipus, a part, abans de fer aquest programa, sí que havien sentit, si aquella dona demana, és que aquella artista...
1: Li han de dur
2: això d'allà.
1: El cafè de Colòmbia,
2: No... Molt número 3, perquè si no, si és 4 no pot dormir, saps? Sí, aquestes cosetes així...
1: Purades, va.
2: Sí, i bé, jo encara no ho sé, però després de preparar el programa d'avui he arribat a una conclusió, que és que nosaltres som molt poc exigents. Mira, hi ha artistes que fixen la temperatura exacta del camerino.
1: Ah, què dius?
2: Altres decideixen les flors, quin número de tabioles volen tenir, el color del sofà, o fins i tot la marca de cervesa que se volen beure.
1: Què t'apareix?
2: I n'hi ha que demanen al conductor que no els hi xerri ni els hi miri per el retrovisor.
1: Però i això, que es fa por. Tenen por del conductor.
2: A lo millor encara no s'han maquillat i estan allà, diu, no te giris.
1: Molt probable, sí, que no me coneixeràs si
2: no,
1: te gires.
2: No, clar, i, bueno, no ho sé. Ens ja han dit capritxes i manies de famosos.
1: Sí.
2: Bé, han dit que avui xerrem de tot això, però amb una norma. No mos inventarem res de lo que direm, perquè tot lo que contarem prové de contractes de riders, entrevistes o testimonis documentats, que per internet circulen moltes històries i que algunes tenen tanta credibilitat com aquell amic que coneix un altre, que coneix un altre, que li va dir un altre, que un dia va sopar amb Julio Iglesias. Bé, abans de començar, aclarirem una paraula que he dit i que sentirem sovint en aquest programa, que se diu rider, ¿vale?
1: Què?
2: Un rider. Un rider és un document que l'artista...
1: A mi no m'insultis, eh?
2: No.
1: Ah, no és un insult.
2: No,
1: això
2: que dius, home.
1: Quan van dir paraules d'aquestes rares, te diuen, això, i dius, mira, m'insultis.
2: No. És un document que els artistes o l'equip, vale, envien a promotors, a festivals, a teatre, amb tot el que necessita. Té una part que és tècnica, allà on demanen usar un micròfon, un llum, l'escenari, mira, jo un ventilador que vull que me pegui el vent quan cant, l'altre jo vull un llum que me pegui del costat dret perquè a l'esquerra no m'agrada tant.
1: Hi ha copinyes de Costa de Morte, importades i fresques.
2: I l'altre és d'hospitalitat, de menjar, beguda, tabeoles, mobiliari, flors o temperatura. I és aquí on justament, a bon de vegades, descobrim que qualque estrella és una estrella.
1: És un ou estrellat.
2: Sí. I s'ha de complir tot. Tu te demanaràs, s'ha de complir tot el que posa això? Si forma part d'un contracte pactat, sí, però bé, ara ve moltes peticions que se negocien i si fa falta una marca concreta, pues se'n pot acordar una alternativa. També convé dir-ho que no tots són capritxos, ¿vale? Hi ha qualque condició que respon a al·lèrgies, alimentació, seguretat, descans o cura de la veu. D'altres, en canvi, costen un poc més d'entendre. Bé, començarem amb un artista que tenia claríssim quin color volia veure quan entrava en el seu camerino.
4: Children growing, women producing, men go working, some do steal. Everyone's got to make a living.
2: Bueno, no sé si l'heu coneguda perquè s'ha
1: fet
2: arrollar amb aquesta cançó.
1: Saps què passa? Que això de Spotify te posen aquest vídeo musical que fan com una espècie d'això i que suposo que ho has trobat una espècie d'aquest Jenny from the Block.
2: Ara sí, que se sent de fons. Na Jennifer López. Na Jennifer és actriu, és cantant, ballarina, empresari i almenys en un dels seus riders més coneguts devota absolutament du color blanc. L'any 2001, durant la gravació d'una versió solidària de What's Going On, de Marvin Gaye, ella i el seu equip varen deixar les instruccions ben clares. Volem flors blanques, taula o estovalles blanques, cortines blanques, espelmes blanques i, per rematar-ho, un sofà de color Jaume, blanc.
1: Blanc, ara t'estava dir negre. Tu t'imagines que com ara que com veré qualcú vestit de negre? És que se desintegra l'ADN.
2: Anava a dir una locura, però clar, ella és moreneta, igual sí. Té obsessió per color blanc.
1: Pot ser. Tot pot ser.
2: Tot
1: pot ser,
2: no? Bueno, missatge per qui prepari el camerino. No vull ni una rosa vermella. Per donar-hi alegria, si ho diu na Jennifer López, blanc és blanc. Aquell dia, però, un sopar perfecte no va aparèixer i se va de conformar amb un de color verdós. I va sobreviure.
1: Ah, no, crec va que sobreviure. És cert.
2: Bé, la història té una segona part, perquè aquell mateix any havia d'actuar el mític Top of the Pops de la BBC i, segons va publicar The Independent, va sol·licitar 10 camerinos.
1: 10?
2: 10! 10!
1: Per ell?
2: Sí, és cert que viatjava amb un seguici d'unes 100 persones i per a l'actuació televisiva només durava un parell de minuts.
1: Què dius? La BBC digué Tona Goca?
2: Home, 10 persones ja me molesten dins una habitació. Si n'hi havia 100, també la puc entendre.
1: Sí, sí, sí.
2: Però bé, Jaume, podem descartar de contratar na Jennifer López perquè aquí no tenim 10 camerinos a Ràdio Pollença. És a dir, que si l'hem de convidar...
1: No tenim ni un.
2: No, me sap molt de greu. Jennifer, passamos de chip. Mira, du blanc absolut passarem a un camerino ple de colors perquè sempre que no hi entri una flor molt concreta.
5: Greetings, loved ones. Let's take a journey.
6: I know a place where the grass is really greener.
1: Katy Perry, m'encanta.
2: Corria l'any 2011 i na Katy Perry està en plena gira mundial i el seu rider té 45 paginetes.
1: Mm? I va, així mateix van currat.
2: Que això ja no és un document d'hospitalitat, és més un treball de final de grau.
1: De final de grau.
2: Bueno, el camerino havia de tenir cortines de color crema o res suau, dues butaques crema, làmperes d'un estil concret i una gelera amb porta de vidre. Després arribaven les flors, hortènsies blanques i morades, roses i blanques, peònies i, si no en trobaven, orquídies blanques. Tot molt delicat, però fins a la darrera instrucció, que he escrita gairebé com era una alarma. Absolutely no carnations, que te trobaré jo, home, saps? És absolutament cap clavell. Per si quedava cap dubte, surreat. No volem cap clavell.
1: O sigui, en Katie és anticlavell.
2: No, sí, no, no. En Paco Clavell no podria anar. Vale. I després, un document també reservava 23 instruccions per a conductors. No iniciar cap tipus de conversa, no demanar fotografies ni autògrafs i no quedar mirant l'artista per un retrovisor. No sé què tenen, que no poden mirar per un retrovisor.
1: Ets de fa por, jo t'ho dic, ets de fa por. No deuen de dir molta sèrie d'aquesta rara.
2: Igual és timidesa, eh?
1: Pot ser,
2: també l'haurem d'entendre, vinga.
1: Ah, vinga, Katie.
2: Me sap greu, Katie.
1: We understand you very
2: yes.
1: well.
2: Imagino això fer, mans en un volant, vista endavant, silenci absolut i sobretot que arran de clavells al seient del copilot, eh? No sigui cosa que li diguessis un ram a la dona i que ella te'l ves i digués que fan-lo clavells aquí. Mira.
1: T'ho imagina't, eh?
2: Tornant a canviar d'escenari i la següent petició pot sonar un poquet exigente, però bé, té una lògica impecable. Si has de caminar descalça, tu vols que en terra estigui ben net, no? Uh-huh. Mm.

0: Avui, doncs, Rihanna, també. Tenies una música molt guai, eh? M'agrada molt.
1: Hombre, ja, sí, sí. Saps què passa? Ja sempre dic que hauríem de posar càmeres aquí, perquè t'anima, te fa ganes de ballar.
0: Sí, molt bé, segur, en Joana, t'hi ja. No, mos, no,
1: nosaltres ballam.
0: No ho sé, si seria convenient que mos posen càmeres, Joana.
1: Cada vegada que mos posem una música, ballam un ballet.
0: Fem un baigoteo.
1: Tenim subidon.
0: Exacte, exacte, sí, sí.
1: Mira, estem a l'any 2010 en plena gira mundial de Rihanna, i en lloc d'una llista de colors prohibits, aquí hi ha una prioritat ben clara, descansar.
0: Important.
1: Ella volia un sofà blanc, de tela suau, sense pell, que fos bastant gran, perquè la Rihanna és alta, per poder estirar-se ben estirada i fer una migdiada. I bé, aquesta petició jo la firmaria ara mateix, que dir, estava tombada allà, però bé, també demanava coixins amb un estampat de guepard, sense lluents, espelmes d'una marca i aroma concrets, tulipes blanques, amb alternatives previstes si no n'hi havia. Bueno, un any havia d'estar impecable, bueno, però això ja no és ella, és tothom. I un vàter netejat a fons, no sé si havien d'anar els submarinistes abans a fer un costat ben nets, abans de la seva arribada.
0: Van fer un dregatge abans.
1: Sí, de com eren de grossos, netejaven a fons. Però bé, un detall més gràfic era... volia una gran catifa que fos suau i d'estampat animal, i la instrucció deia que havia d'estar neta, en paraules majúscules, neta. Clean.
0: Clean.
1: Clean.
0: Really clean.
1: Impoluta.
0: Impoluta.
1: I fins i tot explicava un motiu, perquè ella volia anar descalça.
0: Bé,
1: i... vull anar descalça i vull que estigui neta. No,
0: en aquí s'hauria acut que li duran una catifa bruta. És que ja això no ho parto demanis.
1: Home, quan la demanes, tu dius, jo sóc l'equip que llaia l'alfombra, que sigui net, és que no...
0: No durant la catifa bruta, no té sentit. És a dir, si més, ja vols el bany que estigui lluent, no te durant una catifa bruta.
1: Mare de...
0: Rihanna, Rihanna, eh?
1: Bé, jo... Què vol que te digui? Estic en la Rihanna, que si s'ha de caminar desxalça per un camerino, o on han passat 50 músics, passen bé la fregona, l'aspirador i tot el que hagi de ser.
0: La neteja és primordial.
1: Una bona Dyson per allà, no farem publicitat, que quedi ben net.
0: Dyson.
1: Dyson. Aquesta història també mos recorda que un rider espectacular no sempre és un absurd. Un banyo impecable i un lloc còmodo per desxançar tenen bastant de sentit. Com han dit, no està demanant aigua de lluna. Bé, que dit, sí. Aquestes excentricitats serien bastant normals. Però bé, no vos relaxeu, no vos relaxeu, que encara esperen artistes que especifiquen quina cervesa no volen.
0: Què dius?
1: Bueno,
0: mare de Déu.
1: Quantes roses necessiten, o si els cal una escorta policial per evitar un embòs. I una cantant mundialment famosa amb una combinació de camerino difícil d'oblidar, te, mel, pollastre rostit i formatge de mongel. Perquè després de tanta diva, un gran temor és el mateix que tenim tots davant un micròfon, queda molt sense veu.

0: Continuem amb Adele, que és una de les grans veus britàniques de les darreres dècades, i si la vols tenir contenta abans d'un concert, convé mirar bé l'etiqueta de la cervesa. No li haguéssim pogut donar gallito l'altre dia.
1: Ah, anava a dir, bou cervesa, eh? Bé, sí, mira.
0: Bé, bueno, ja s'han donat una Guinness.
1: Exacte, sí, sí. Va, tu que en tu no em vares veure una. Veus?
0: Això no se diu.
1: Que tu m'ha... No. Que vol dir no se diu? Vale, em vares veure una, no em vares veure...
0: Jo tot al negre, mira, regalim, guin...
1: M'ho vares mostrar, m'ha dit, m'han cremat la cervesa, i vaig dir que no, això és una... és una negra.
0: Sí, sí. Mira, en un rider de la gira de 2011 demanava 12 botelles de lager europea de bona qualitat, amb exemples com la Becs, l'Estel Artois o la Peroni. Tot seguit hi apareixia un advertiment en majúscules, com l'altre, en majúscules. North American beer is not acceptable, que seria una American cervesa nord-americana first. Entra per aquella porta i ja no responc.
1: Ostres, tia. Bé, mira, tothom té les seves maniates.
0: Bueno, a falta de pan ja és sí, perquè sí. Pot triar, perquè el dia que no en tens...
1: No volia cervesa americana.
0: No
1: nord-americana.
0: Nord-americana.
1: Nord-americana.
0: No sé si era qüestió de política o qüestió de sabó. No, no t'ho puc dir. Bueno, la llista continuava en dues botelles de bon vi negre, xiclets, barretes de cereals, xocolatines, sàndwichos acabat de fer... Això sí.
1: Com acabat de fer? Tenia un senyor allà fent sàndwich.
0: Sí, sí, sí. No, no me donis un sàndwich que l'hagués fet fa 10 minuts. Ostres. Perquè un pa...
1: Clar, se ha quedat torna... humit.
0: Clar, queda humit. Això sí, sense domàtica, aquesta no...
1: Aquesta no podria venir a Mallorca.
0: Mediterrània, nine.
1: No, no.
0: Vinagre, no mos duria un bé.
1: Vinagre.
0: I bitxo, ni cítrics.
1: No, i dai, tot, ja m'agrada tot, això.
0: Que bitxo, m'he vist a negre, quan t'he dit bitxo, dic que és això. Coent.
1: Coent, clar.
0: O bitxo és coent, no ho vull sentir mai. No, no, no.
1: Bitxo
0: no.
1: Té un parell d'excepcions. De dir, bitxo, t'ho pot dir una persona bé. Ja saps que un bitxo és un bitxo. Però bitxo, en català, sí que està acceptat que és com si fos esprada de cirereta, que deia nosaltres.
0: Sí, sí, sortia la foto, perquè ho he cercat, perquè tu pots dir prevescovents, perquè està ben dit, però bitxo, quan xerres, sí. Du prever de cirereta.
1: Exacte, esprada de cirereta, que poses una punta i ja fibula.
0: I bitxo que m'he menjat! Bueno, té quadre, quadre, sí, sí. Quadre. Però bueno, un detall més interessant no era gastronòmic. Adele convidava persones a un concert amb entrades gratuïtes i els hi demanava una donació mínima de $20 per a una entitat que dona suport a les famílies afectades per la mort d'un nadó. És a dir, aquesta una bona iniciativa. Dins un mateix rider, per tant, ella hi tenia cervesa, i tenia sàndwich i també la solidaritat, que això és molt guapo.
1: Molt important.
0: I ara passarem a un artista que és capaç de convertir qualsevol aparició en un espectacle, encara que darrere l'escenari les seves prioritats fossin molt més terrenals.

0: sexy. The honey is very important. És a dir, que la mel és molt important. Clar que sí, perquè si ho penses bé, tot té una lògica. Per molt Lady Gaga que siguis, si has de cantar dues hores, has de cuidar la gola.
1: La gola, tata,
0: quan
1: sí,
0: nosaltres,
1: sí, ara ho
0: que
1: pensava.
0: Que aquí les nostres panoles i les caramel·lets. La resta de la comanda era més inesperada, un pollastre rostit sense i formatge sense olor servit de mongel.
1: Com sense olor? Un formatge? No sé, de bon altre, un formatge sense olor.
0: No me l'heu formatge, però sense olor tampoc me'l menys. Pollastre,
1: no
0: bé, res, és una combinació difícil d'oblidar, Jaume. Uh-huh. Aquest cas demostra que allò que sembla una excentricitat pot tenir una explicació pràctica. La següent petició, en canvi, és un luxe que tots voldríem provar. Arribar a l'hora sense haver de patir cap embús.

0: na Cristina Aguilera incluïa en el seu rider una petició que molts faríem si mos deixassen, que és una escorta policial per evitar qualsevol retard provocat pel trànsit. Imagineu la telefonada. Hola, necessito una patrulla. Què ha passat? Res, que na Cristina no vol trobar cap amb vos. Res, ja veig aquí de policia local. Vinga, va.
1: Sí, va, ho tenim claríssim.
0: El camerino també tenia una mescla memorable. Formatge de soja, galetes Oreo, espelmes, Nesquik, nàvios secs, vitamines masticables d'un picapiedra. O sigui, una estrella mundial, una veu espectacular, milions de discos que ha venut, i abans de sortir l'escenari... Una vitamina de Pedro Picapiedra. Ja va, tu!
1: Pedro Pablo Mármol.
0: I mira, ara deixarem un concert i entrarem a un altre món ple de protocol, de costums i de manies particulars. La família real britànica.
1: Què me dius? En sèrio, home? M'espera un segon. En sèrio. Aquesta ja la guarda per la família, perquè com que quan xerres tota la família real britànica...
0: Els tenim en un costat quan estem aquí en la nostra hora, estan aquí en altres. Bé, vostres estimats oients, com vos menjaríeu un plàtan? Un plau, el mossegueu i ja està, no? Però segons en Darren McGrady, que és un antic cuiner de la família real...
1: Ara, no dic, qui és aquest?
0: Aquest és un antic cuiner. Isabel II ho feia amb molta més cerimònia. Tallava dos extrems, l'obria longitudinalment i en menjava petits bocins amb forqueta. Tu com te menges el plàtan?
1: Jo...
0: La fruita, Jaume.
1: El plàtan el agafes de dalt i ho pales i te quedes mig pelat i vas pelat allà menjant. Exacte, bé. Joan, no me facis...
0: Reina fins i tot per menjar fruita. Però hi havia un ingredient que ho tenia difícil per entrar en el seu plat, la reina de la terra. Era l'ai.
1: És que els britànics, no te'n recordes del futbolista aquell, que ara me surt el nom?
0: Sí, no...
1: Que va dir, Espanya huele ajo.
0: Sí, ja volia dir. La d'en Beckham, sí, la Victoria. Sí, sí.
1: Victoria Beckham, exacte, sí.
0: Sí, sempre de... Bé, doncs mira, com que ell és cert, el caballero,
1: tot
0: se pega menys l'hermosura, ja ho diuen. Però bueno, la reina no volia ai i en McGrady explicava que no li agradaven ni l'olor ni el gust. Per tant, que si hagués vengut a Mallorca, ai oli, descartat. I una altra curiositat és veure que no tenia res a veure amb un menjar d'en Isabel II, segons biògrafs i persones del seu entorn, era que utilitzava la bossa de mà per enviar senyals discretes al seu equip. És a dir, si durant un sopar la deixava damunt la taula, a la seva bossa, volia dir, acaba l'acte en uns 5 minuts. I si la posava en terra, durant una conversa, era la senyal perquè qualcú s'acostàs a rescatar-la. És a dir, sense mirar el rellotge, ni cercar excuses, bossa en terra... i apareix qualcú amb un majestat, disculpau, vos necessiten urgentment.
1: Ho tenen tot estudiadíssim, aquesta gent, mare.
0: Això és com el llenguatge d'un ventall, antigament. Xaume, si un dia deixam una entrevista i me vau posar la bossa en terra, ja saps què has de fer.
1: Ho tenc clar.
0: I la darrera anècdota desmunta un poc l'imatge solemne de Palau, que a Balmoral, la residència que tenen ells,

0: britànics, la Casa Real Britànica, la reina podia menjar fruita directament d'un recipient de plàstic, així tipo Tupperware, com feien altres.
1: Sí.
0: És a dir, ella un dia vaixella real i l'endemà Tupperware.
1: Què te pegues?
0: Com a totes les cases.
1: Clar, com per tot.
0: I si Isabel II tenia les seves costums, el seu fill tampoc se queda curt, perquè en Carles III va confessar una cosa que durant anys li han recordat. Ell xerra en les plantes.

0: Aquesta història sembla inventada, però no ho és. L'any 1986, en Carles, aleshores príncep de Gales, va reconèixer públicament que xerraven les plantes. Fins i tot va assegurar, responen, crec jo. També comentava que les fruites i les verdures creixien millor perquè ell els hi donava instruccions. Come on, come on. Oh, hello. Imagineu l'escena. Bon dia, domatiguera. Avui vull 4 domàtigues. I tu, carabassó, espavila. Espavila. Mira, amb uns anys ell mateix ha fet la broma amb aquesta fama. Va arribar a matisar que ja no era tant que parlàs amb les plantes, sinó que els hi donava instruccions. Molt de rei no hi conversa, els dona ordres. I veurem a part. En Carles ha defensat l'agricultura ecològica i les qüestions medioambientals durant dècades. Per tant, aquella excentricitat formava part d'una preocupació per la natura que ha mantingut gairebé tota la vida adulta. La cifra m'havia adelantat, eh? La xifra, és que he vist això, dic, la xifra és tan exagerada que podria semblar una llegenda urbana, sí. Però va sortir en un tribunal, Jaume. L'any 2000, mentre revisaven comptes en un judici relacionat amb un negoci de Elton John, varen veure que havia gastat gairebé 30 milions de lliures en uns 20 mesos.
1: Això és una animalada.
0: Com nosaltres, en tota la vida. 30 milions, sí.
1: Això jo crec que ni de moltes vides, eh? Damunt de lliures, sí. Encara.
0: I entre totes aquelles despeses, una partida va deixar l'advocat a la seva aixecada. Comença a llegir i diu 293.000 lliures en flors. Se'l mira i li diu això és correcte. I Nelton va respondre amb una tranquil·litat admirable, diu sí, m'agraden les flors. Ni una memòria justificativa ni una metàfora artística. És a dir, m'agraden les flors i punt. I jo, amb aquest obvés, no compro un ram. Jaume, jo me compro la floristeria, un vivero i una furgoneta per repartir totes les flors.
1: Que és una animalada, 293.000 lliures. Que estem, insistim, són lliures o gens, eh? No estem xerrant d'euros.
0: En aquell temps?
1: Sí, no, tant, en aquell temps.
0: Mira, quan li varen qüestionar aquella manera de gastar, ell va venir a dir que com que era fredí no tenia ningú en qui havia de deixar el dobbes. Hola, hola Elton.
1: Escolta, si m'ho vol deixar en altres, el telèfon de la ràdio és el 687-211-93.
0: Clar, jo sempre he pensat que haurien, quan fan això, el que haurien de dir, qualcú molt necessitat.
1: Exacte.
0: I tal.
1: Qualcú voluntari.
0: Sí, fa un sorteig.
1: Totalment.
0: En què dic, sap que n'hauria de mans alçades de comprar flors. Bé, res, podem discutir el pressupost seu, però la seva sinceritat, vam.
1: Sí, mos ha deixat...
0: No, m'ha deixat estorada.
1: Estoradíssim i sense paraules, sí.
0: Després de tanta flor, mira, entrar en un camerino pensat al mil·límetre. Na Maria Carey no només sabia què volia veure, també sabia en quina llum ho volia veure.

0: En el Rider que han llegit d'Anna Maria Carey de l'any 2010 semblava mig contracte artístic i mig projecte d'interiorisme, perquè mobles havien de ser de colors sobris, havien de ser negre, gris fosc, crema o rosa fosc, sense estampats carregats, i l'habitació havia d'estar a un 24 graus. Per completar l'ambient, dues dotzenes de roses blanques, espelmes aromàtiques de vainilla i una botelleta de Cabernet Sauvignon de $200.
1: Bé, però escolta, jo això de la temperatura ho entenc també, perquè nosaltres som els mateixos, som els primers que ja per la calor que ha fet aquest estiu, això és insuportable, doncs, dir, jo ho entenc, o de la paraula d'un Cabernet Sauvignon de $210, que potser després ni les adoben.
0: Vino de la casa, por favor.
1: No, que és que després, moltes vegades ho deixen. El problema és que s'ha gastat, o sigui, es que organitzen l'esdeveniment, sigui qui sigui, s'ha gastat aquesta, ha fet aquesta despesa, i després ni siquiera ho toquen, a vegades, de tant si quan ho toquen.
0: A veure, és que no pot la diferència entre un de 200 i un de 100.
1: No, jo tampoc.
0: Eh? No la noto. De 100 i 200, no. De 5 i de 50, igual.
1: Du bois.
0: Bueno, però la petició que jo defensaré fins al final era un banyo. Un llum auxiliar per poder pallar aquella il·luminació blanca que te cau damunt i te presenta les rues que encara no havies convidat, saps? Perquè na Maria ha explicat públicament que detesta les llums que afavoreixen poc i ha arribat a qualificar certes llums de sostre d'abusives.
1: No vas trobar que la llum de xopar d'aquí de la ràdio, no vas trobar que les fotos morbeven les rues i morbeven el cervell per
0: dins? No m'heu passat les fotos.
1: No, que vol dir? No t'heu passat les fotos?
0: No m'heu passat les fotos. És que... Sos males persones.
1: Males persones. No te preocupis, ja les te passaré.
0: Ja, és que no tinc cap foto amb vosaltres.
1: Ah, ja m'ho pensat. Però no tens de fotos de divendres.
0: No. Tinc una que tu te varen fer un discurs i no vas voler xerrar.
1: Bueno, una.
0: Te varen fer un... Sí, no te l'he passat en aquest dia.
1: Però l'has fet una aquesta.
0: Sí, la vaig fer jo. No vas a passar res, tampoc.
1: Ai, d'ai, vos, tens.
0: Estem igual.
1: I d'ai.
0: Però, a més, això, no hi ha molta cosa més.
1: Ha estat, i d'ai. Bé, no te preocupis, després ho estapàs. N'hi ha moltes, eh?
0: Perdonau-vos, que nosaltres hem tingut un lapsus ara mateix.
1: No, xerraven de set llums aquestes que massa, que te veuen ets l'enteniment, quasi.
0: Bé, un llum no és el que volíem, però ho sopar, gràcies, i moltes gràcies, i en voler. Bé, això, la següent història,
1: sí,
0: aixecàvem els llums, també per una tonteria, però amallava, o almenys així ho va explicar el grup, una funció molt més sèria, detectar qui no havia llegit el contracte, això que hem dit, un rider,

0: en Van Halen, com escoltàvem, exigia un bol de M&M's en un camerino, amb una condició molt concreta. No hi podia haver cap M&M de color marró. La clàusula existia de veres i figurava en un contracte de gira. Durant anys se va comptar com a la prova definitiva que el rock, havia, la gent que tocava en rock, havia perdut un seny. Guitarres, fum, cabelleres i qualcú fent oposicions per separar confits per color. Mare de Déu. Temps després, en David Lee Roth va explicar que era una mena d'alarma. Un grup movia un muntatge enorme, amb equips pesants, instal·lacions complexes. I si arribaven i trobaven un emanent de color marró, sospitaven que el responsable no havia llegit bé el contracte i revisaven també la part tècnica. Ho entens?
1: Això és per tot, perquè això no és per tornar boat.
0: Sí.
1: Ja, amb una paraula.
0: Això és cazador, cazado.
1: O per pegues i una paparra en semà plana i ja vol dir la galeria de si és marró, si és vermell, si se m'anem.
0: Però ho has entès per culpa.
1: Sí, ho he entès.
0: Per estar tranquils que havien llegit el contracte. Res, una idea brillant. Un confit marró podia significar mirar un cable abans que això peti per us aires.
1: Exacte, sí.
0: I ara bé, hi ha un matís. Smithsonian Magazine confirma la clàusula, però qüestiona que sempre tingués aquesta funció tan sofisticada com en Roth va contar any després. Per tant, us emanent sense marrons, és cert. La prova de seguretat és la seva versió que varen donar posterior. Per acabar, deixarem un camerinos i la protagonista següent no va demanar res extravagant, simplement se va presentar a un concurs d'imitacions d'ella mateixa, d'imitadores d'ella mateixa, i la cosa no va anar com esperava.

0: Aquesta història l'ha contada la mateixa Dolly Parton. Fa anys, a Califòrnia, el seu perruquer la va convèncer per anar a un local on per Halloween celebraven un concurs d'imitadores de Dolly i ella va pensar, jo també hi participaré. Per no ser reconeguda, se va disfressar d'una versió exagerada d'ella mateixa, tota pam, pam, més maquillatge, ull lunar que té aquí més gros, més pèl, en resum, més Dolly que Dolly, vale? Arriben un concurs, surten les imitadores i finalment desfila l'original. Hola, son jo. Jo soy esa. I sabeu què va passar? Que va perdre.
1: Què me dius?
0: Que va perdre. Segons ell ha explicat, ningú no la va aplaudir. Quatre aplausos i poca cosa més.
1: Ostres, tu, que fan, això?
0: Imagina't, tornat a teva i va de dir, no ha anat bé el concurs. Resulta que no faig prou bé de jo mateixa.
1: No són jo.
0: No, però és de xiste, oh?
1: Sí, sí, tant.
0: I ella ho conta rient, perquè perdre un concurs sobre tu mateixa i convertir-ho en una gran anècdota, això sí és que tenir categoria de daiva.
1: De daiva, exactament, així és.

0: Jaume, després de tot això, tothom fa la pregunta que t'he fet quan t'hem començat. Si tu fosses una estrella mundial, què posaries en el teu rider?
1: Un bon tombet.
0: Un bon tombet?
1: Jo tinc una... Saps que m'agrada molt el menjar i m'agrada molt fer menjar pels altres.
0: Saps què passa? Te dic una cosa, depèn d'allà on vais. Perquè si tu te'n vas a Inglaterra i demanes un tombet, jo he fet tombet a Inglaterra i no té res a veure. Perquè per trobar salsa de domàtica que tingués gust de domàtica ho vaig passar fatal.
1: Ni domàtiques.
0: No hi havia. Vaig comprar un pot de domàtica, però no hi havia manera de fer-la. Que va, res, absolut. O sigui, va ser un desastre, perquè record que vam estar visquent una temporada a Inglaterra i fèiem un menjars típics d'aquí, tortilla espanyola, tombet, coses aquestes. I res tenia el mateix gust. O sigui, que quan
1: t'has... Va demanar un... Do you have tomatoes or flamayet? No li vas demanar, o flamayet?
0: No, va demanar un paquistanís, que era el que feien un mercat allà davant, jo estava a Whitechapel, i no tenien tomatiques de remallet.
1: No hi havia tomatiques de remallet.
0: M'ha costat trobar un carabassó, era algo parescut un carabassó.
1: Ostres, tu.
0: Sí, sí.
1: Quina passada, no?
0: No, horrorós.
1: Sí, les coses s'han de fer, les coses autèntiques, m'ha referit, s'han de fer d'allà on són.
0: Per això te deia. Depèn d'allà on vais, demanes unes coses, me'n vaig a Japó, igual allà de manera de sushi.
1: Total, així és.
0: I bé, jo el que tinc clar, que no demanaré 10 camerinos, ni escolta policial, ni m'allestaré una fortuna en flors, això ho tinc claríssim. Només demanaria un bon cafetet i que ningú me posés desxafeinat, perquè no m'agrada.
1: I de, mira, jo també. Jo no som massa de cafè, jo una infusioneta ben... Sí, perquè ja em veus que som un nirvi, encara amb un foc cafè serà un desastre. Seré dinamita pura, va més una infusió.
0: Bueno, avui hem vist de tot. Hem vist que precis purs, manies, amb una explicació pràctica, un artista que no va saber guanyar ni fent d'ella mateixa, Nadoli, i al final pot ser que la fama no te canvi, simplement te dona un contracte perquè puguis escriure les teves rareses en majúscules. I ara vos toca de vosaltres, estimats oients, quina història vos ha sorprès més? I si només poguéssiu afegir una exigència al vostre rider, quina seria? Perquè nosaltres tornarem la setmana que ve amb més curiositats i més històries d'aquelles que ens fan demanar, però això de veres ho feia. Jaume?
1: Sí, així és, o sigui, hem fet un bon recorregut, 40 minutets, i d'ahir, mira, i la setmana que ve tenim pensat més o manco per fer un pot de talent a la gent, perquè ja se va enganxant, o no tenim ni idea del que parlarem.
0: No, havia pensat...
1: Tampoc no tenim molt d'espoiler, però...
0: No, m'ha agradat això de les curiositats, i m'he quedat amb ganes de més, però de nosaltres, i igual tiré per aquí. Però no ho sé, però jo avui m'aixec pensant una cosa i demà amb una altra. I si hi ha qualsevol notícia que hem de passar davant, doncs m'agrada xerrar d'allò.
1: Xerrar d'en Harald, que s'havia mort, i... Sí, sí, notícies.
0: Sempre l'actualitat, sempre davant.
1: Per davant, exacte. Acabarem en Jump, te n'ha donat, t'agrada?
0: M'encanta.
1: Au, vida, vinga. Oients, moltes gràcies.
0: Sí, gràcies a tu, Jaume, i gràcies a tots vosaltres per ser una setmana més a l'altra banda. Això ha estat... Què me contes aquí a Ràdio Pollença? Fins la setmana que ve!

0: Molt bé, amic, continuem aquí en directe. Sou les 7 en punt, quasi que és les 7 i un minut, ara mateix, i donam estrena en aquest programa, que ja us han dit a principi de cap vespre. Tenim en Mateu Vila. Com estàs, Mateu? Benvingut.
1: Hola, bones tardes. Moltes gràcies.
0: Molta il·lusió de començar aquest programa.
1: A mi també. Me fa molta llana, la veritat, perquè crec que és interessant entendre.

per a dia d'avui, no? Tiap crit, tiap tiant, tiap so dels produïts per la majoria dels éssers humans ens ha arribat. Si poguéssim escoltar, encara que fos per un moment, l'ambient sonor del paleolític, del neolític o del barroig, podríem conèixer força més els nostres avantpassats. Aquesta és la introducció que fa Pep Alsina, que és un professor de la Universitat de Barcelona, que jo vaig tenir l'honor de conèixer-lo, no? I de compartir amb ell molt bons moments. És un punt de partida d'aquesta història, no? De com hem reflexionat, de com hem evolucionat, de com hem innovat per arribar a tenir...

0: tot ha estat important. Tal vegada només coneixem Mozart, Bach, Beethoven, però hi ha compositors que darrere han fet coses meravelloses i que, si més no, han ajudat a que se fessin aquestes coses, no? Mos hem d'apropar a la música amb un cert ordre per conèixer com hem arribat en aquest punt. I això m'ho sentireu dir moltes vegades, no? O anirem comentant. Per exemple, Bach s'entén millor en Frescobaldi, Schuss o Buxtehude, que són compositors que han estat predecessors seus i de qualsevol manera l'han
1: inspirat
0: uh-huh. i a partir de les seves obres, perquè sempre no podem preveure el futur, però des del passat sí que podem tal vegada recopilar coses, modificar-les, innovar-les i a partir d'aquí provar, no? Brahms depèn de Beethoven, no? Chicago i Genesis són aquests grups arrelats en els Beatles. Coltrane i Monk són després se converteixen en Wellington, en Duke Ellington. Nyman, per qui ha escoltat Pink Floyd, sí, Michael Nyman, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Els estils s'entrellacen. Aleshores, podríem posar molts exemples, però, per exemple, qui lleudeix de Paul McCartney entén Schubert. Qui lleudeix de Water Report o Chick Corea entén Stravinsky o Béla Bartók. Per tant, a partir d'aquesta combinació intentarem explicar aquesta evolució amb exemples des d'avui cap a darrere, sinó no des de darrere cap avui, no? Aquesta evolució que podem fer en qualsevol moment, qualsevol feedback, no? Bé, per xerrar de la història de la música hem de parlar de l'origen. Sí. L'origen és del temps ancestrals i parteix del so. Necessitam so per produir música, per fer música, per crear música, per tocar música, per interpretar música. El so és la matèria prima. I el so té una sèrie de paràmetres. Bàsicament són tres, que són el temps, el so pot ser curt o llarg, les alçades, el so pot ser agut o greu, i la intensitat, el so pot ser fort o fluix. Són independents entre si, però quan els ajuntam tenim les meravelles que avui en dia mos trobam a tota aquesta evolució, no? I sobretot són imprescindibles per poder entendre tota aquesta tot això, no? Tota aquesta conjugació química. Aleshores, quan combinam alçades i temps, altures i durades, tenim la melodia. Quan combinam alçades i intensitats, tenim l'harmonia. I quan combinam intensitats i temps, tenim el timbre. Al llarg de la història de la música també hem evolucionat amb una part importantíssima, que és l'organologia. Hem creat instruments, els hem perfeccionat, els hem evolucionat, i, per exemple, de el clave, el clavicèmbalo, en el piano han passat molt de segles, però hem tingut una evolució tímbrica brutal, no?
1: Que encara tenim claves avui en dia, però sí que no sonaven igual que del segle
0: XVII. I això, que n'hem parlat en un festival, en un programa d'un festival, tenim una cosa molt important, que hi ha grups especialitzats en tota aquesta música antiga, no? Aleshores, a través de la musicologia, tota aquesta recerca que se'n fa, descobrint coses meravelloses, no? Jo vull insistir en una coseta, i és que hi ha hagut un error amb aquest ensenyament occidental de la música, perquè hem de pensar que, i ho veurem, altres indrets com Oceania, com la part d'Àfrica, no utilitzen els mateixos sistemes que nosaltres, sinó que utilitzen sistemes molt més tradicionals, molt més rudimentaris, i tal vegada poden arribar a ser igual o més eficaços que el nostre. I estic parlant de que només hem insistit en aquest domini horitzontal, en aquesta melodia, en aquest solfeig, i hem oblidat en moltes vegades, moltes ocasions, i estic parlant de la música culta, la música més formal, d'aquesta intensitat que vendrien a ser aquests matisos, aquesta expressivitat, aquesta emoció que condueix o ha de conduir la música, no? Hi ha una falsa dicotomia entre solfeig, música clàssica, acords, jazz i rock. Tot ha de poder conviure perfectament, no? I la tímbrica tal vegada és el paràmetre que és un més oblidat de la nostra part, no? Del nostre occident. Dit això, a partir d'aquesta introducció, jo crec que ja ens podem començar a endinsar allà on hi ha la música. L'autor d'aquest llibre, en Pep Alsina, a mi, la veritat, el tenc molt, molt tochat, molt poupat, perquè és un material molt interessant. I ell em descriu uns orígens lligats a la cultura, orígens culturals. Què són? Aquests tres orígens relacionats amb tres paràmetres. Ell diu que la cultura negra, la cultura d'Àfrica, ha aportat el ritme. La cultura blanca, Àsia Menor i Europa, ha aportat l'afinació i l'escriptura detallista. I la cultura groia de l'extrem orient ha aportat el color dels sons i l'ambient, que en això el defineix com a timbre. La combinació perfecta d'aquests tres paràmetres és aquesta meravella que denominam música, no? Perquè Àfrica du innat el seu ritme, Àsia i Oceania, tot aquest extrem orient desenvolupa instruments, desenvolupa timbres. D'aquí una mostra que és el gamelan balinès, per exemple, no? Com amb petits sons poden ser capaços de crear ambients sonors, no? I després la part blanca és aquesta, l'anda estructurada, i d'aquí és allà on mos hi referirem més, no? Però sempre enllaçant amb altres punts de vista. Aquesta mescla no se produeix fins a final del segle XIX, és en l'orquestra impressionista, en la percussió oriental, els negres d'Amèrica descobreixen aquest instrument del blinds i s'adona per què? Perquè hi ha aquesta combinació, aquesta comunicació que mos aporta tot això. Després mos trobam en l'escriptura, que a Occident desenvolupa aquesta notació, que és molt important aquest aspecte, que és aquesta notació que neix durant l'edat mitjana, i les altres cultures no tenen aquest codi tan estricte com nosaltres, no? I m'estic referint al llenguatge musical, a el que coneixem com notes, compassos, etc. Tota evolució des de, i ho veurem, avui sentirem una coseta de tot això, ho veiem des d'un punt de vista estructurat, quadrat, jo m'atreviria a dir fins i tot alemany, no? Sí. Aquí després aquesta escriptura se va enriquint i fa evolucionar, però com més perfecte és el llenguatge escrit, més se perd aquesta imaginació i aquesta espontaneïtat que venim reclamant ara amb aquestes noves pedagogies, amb aquestes noves maneres d'entendre la música i d'ensenyar-la, que és important també. I no hem descobert res, perquè aquesta música ve fent-se d'aquesta manera i aprenent-se d'aquesta manera des de temps ancestrals. D'aquí la que denominam la música tradicional, no? Aquesta música no escrita no és inferior, no ha de ser inferior. És una música que té un altre sistema d'adquisició, un altre sistema d'educació, que és a través de diversos metodologies, tipus ensenyament d'aprenentatge basat en limitació, etc. No? Hi ha cultures obertes en aquesta improvisació. La nostra no ho ha estat. I hem hagut d'importar tot això, no? Aquesta espontaneïtat, que definida en termes pedagògics, hi ha una persona molt important i molt interessant, que és Violeta Hemsi de Gainza, una pedagoga moderna, que ha estudiat profundament totes aquestes pedagogies, totes aquestes corrents, que defineix aquesta improvisació com una creació instantània. Per tant, no podem fer, els que ens dediquem a l'ensenyament, per una banda, predir una cosa, que és, no, hem de fer creació, però creació en base en què? Hem de fer creació en base a patrons que ja els tenim. No, anem a cercar aquesta creació espontània, anem a que el nin desenvolupi aquests coneixements que té i pugui obrir-se a tot això, no?
1: Clar, menys aquest programa fa un poquet d'això, perquè puguem fer una mica de didàctica, i això.
0: Aquesta seria una de les intencions, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I ara, si te pareix, podríem començar a anar a escoltar aquesta primera obra que tenim per avui, i posam una mitjata en context. Sentirem uns sons, en aquest cas és una música andalusí, val? I el que sentirem són una complexitat rítmico-melòdica que podríem estar lligada en aquesta música hindú de la Índia. Per altra banda, aquests ritmes prou

0: Bé, aquí escoltam aquesta Andalusian Music from Morocco, és d'un Moroccan Ensemble Fest d'en Haq Abdelkarim Rais. Són gravacions, evidentment, no tenim la constància de
1: no
0: tot real.
1: No ho tenim aquí en directe.
0: No. I la veritat és que sabem molt de la influència de l'antiguitat clàssica sobre la música occidental, però sovint oblidam l'empremta que ha deixat en les nostres composicions la cultura de l'Àfrica, no? Un exemple de tot això, de l'Àfrica del Nord, sobretot, un exemple de tot això és el flamenc.
1: Uh-huh.
0: El flamenc té una riquesa brutal. El flamenc és molt complicat teoritzar-lo, perquè surt d'un sentiment, surt d'un patró, surt de tot un entramat molt complicat d'entendre'l si no és des de dins, no?
1: Uh-huh.
0: Aquest fragment que sentim és un poc un homenatge i pagament d'un deute que podem escoltar un dels exemples més antics de creació andalusí del Marroc, d'aquesta Àfrica del Nord. Apreciam la seva riquesa rítmica i tímbrica, hem sentit aquestes veus que m'ho recorden molt en aquest flamenc, hem sentit també aquesta combinació rítmica que són instruments de percussió, ja d'això en podríem xerrar només d'un programa, però hores i hores, perquè la riquesa amb aquests tipus d'instruments és increïble, no? Jo, cada vegada que grates un potxet trobes coses noves, això és impossible de xetar-lo allà, no?
1: Sí.
0: De fet, hi ha molt de llibres, jo en tenc diversos de tots aquests, i és complicat dir això és d'aquí o això és d'allà, perquè després hi ha un tamborino, però un tamborino mallorquí difereix d'un tamborino menorquí i hi vissenys, no? Per tant, a dins una mateixa comunitat autònoma ja en tenim tres. I després, no m'estranyaria, ja de fet és així, un tamborí que fan a Ciutadella no és igual que un tamborí que utilitzen a Mo. És diferent.
1: Sí, sí.
0: Bueno, pues aquí ja en podríem entrar.
1: Sí, són percussions de dins la mateixa illa, però que sonen totalment distintes.
0: Això té moltes explicacions, però bueno, un dia en parlarem.
1: En parlarem. Aquesta té especialitat, això, de percussió.
0: Sí,
1: no?
0: Crec que sí. Aquí apreciam aquesta riquesa rítmica i tímbrica, sobretot, i hem de fer com un exercici, o hem fet l'exercici d'escoltar amb orelles no occidentals, no cercant compats, sinó cercant explorant amb aquests sons allà on mos condues. Això és interessant, perquè aquesta música que té forma de suite, no? per definir-la de qualsevol manera, la podria estar integrada per cançons anomenades Naubatum, que són aquests textos que parlen, entre d'altres temes, d'aquesta natura i d'aquesta nostàlgia de l'amant, de tota aquesta màgia que té aquesta música, no? D'aquesta màgia és de lo que en xerram, perquè el poder màgic dels sons, hem de dir que aquests primers sons surten de l'entorn, aquesta expressió pura, aquesta imitació de la natura, no? Aquesta base de la infància de la música, i d'aquí ja poder

0: geolocalitzar-la allà on vulguem, no? La imitació de tot plegat respon a aquest desig de tenir aquesta màgia, no? Trobam referents pictòrics a diferents parets de l'edat de la prehistòria, com representacions de dansa, de música, d'instruments, i això sorgeixen com aquestes pràctiques estratègiques de caça, recol·lecció, fertilitat, tot està relacionat amb aquesta natura. Per tant, la música neix d'una forma espontània i natural, i conservar-la d'aquesta manera jo crec que és important també, perquè deixam de tenir-la com una cosa estricta amb una disciplina. Ho és, però s'ha d'entendre també d'aquesta altra manera.
1: És un factor més social i d'esbarjo, tanta vegada, no?
0: Exacte, i aquest poder és aquest que s'aplicava també en aquesta climatologia, en aquesta salut, i com veurem d'aquí poc en aquesta manera d'entendre-la també des d'un punt mitològic, que és el que mos produeix o el que mos condueix a anar cap a l'antiga Grècia, no? Que és allà on assenten aquestes bases que són increïbles, no? Després hi ha una frontera entre sons i música, no? Hi ha un camí cap a aquest llenguatge, aquesta expressió personal, aquesta imitació d'aquests sons de la natura, aquesta veu que sentim de fons. És impossible imitar-la amb un instrument, perquè la veu és inimitable amb un instrument. La veu sí que pot imitar altres coses, però un instrument no pot imitar la veu per les característiques naturals, no? Per tant, aquí ordena d'una manera natural aquesta invenció d'aquests sons, d'aquests sons nous, que moltes vegades nosaltres sí que fem onomatopeies o fem diverses coses per arribar-hi, no? Per tant, la música són aquests sons ordenats amb intenció comunicativa i expressiva, i és aquest estadi immediatament anterior en aquest llenguatge parlat o bé en aquest llenguatge musical i verbal que neix alhora, en el mateix moment, no? En molt de llenguatges, un mateix so a alçades diferents que envia de significat, com l'entonació. Nosaltres, quan entonam de manera natural, no entonam quan afirmam que quan fem una pregunta o que quan fem una exclamació, no? A partir d'aquí, hi ha missatges que no només són sonors. Per exemple, una referència és aquests xiulets que trobam a l'illa de la Gomera,
1: sí,
0: que encara serveix per comunicar-se.
1: I suc d'Eivissa.
0: Suc d'Eivissa. Unes cultures que només se comuniquen, només és un dir, no? Però per aquestes alçades melòdiques o d'altres ritmes. També és vera que això crec que no s'està perdent, sobretot a nivell de la part forana, quan sonen les campanes i tenim una connotació religiosa, tenen un significat. Per tant, és un procés comunicatiu que nosaltres hem anat adquirint sense que ningú ens ho hagi hagut de teoritzar, sinó que jo recordo petit que sentia tot ja i de predina, ja està, no, ara toquen per missa, ara toquen per mort, ara toquen, evidentment amb una connotació religiosa, però que va un poc cap aquí, no? Ara sentirem una obra també d'una part oriental de la Índia, concretament d'en Ravi Shankar. És una peça que la veritat, aquestes peces orientals també se basen en principis molt diferents a nosaltres, a nosaltres occidentals, no? Per això s'ha de percebre amb unes orelles diferents, amb una oïda diferent, que ara sí que faré com a de professor, no? Que escoltem aquesta música, així com no estem normalment acostumats a sentir-la, no? La concepció oriental se centra en els jocs de timbres. Hem d'anar a descobrir amb quins instruments sonen, què passa aquí, i en l'expressió del fenomen sonor com un tot. Per sabeu que no és tan important la melodia com el sentiment i les sensacions que d'ella se desprenen. Per tant, anem a sentir aquest Ravi Shankar, que és aquesta Tanamana.

0: Bé, hem sentit revisant que se tracta de veure aquesta procedència d'aquests sons, la procedència d'aquesta música que estàvem parlant aquí, Àfrica, la part més de la Índia, Oceania, la part oriental.
1: El Toni deixa de fons, així, eh?
0: Sí, perquè a més
1: Relaxa-te'n.
0: té aquesta màgia, no? Aquesta música cíclica, que ja explicarem en el seu moment tot això quan mos comparegui cap allí, no? Bé, aquí tornant a reconduir un poquet aquesta evolució, hem de tenir en compte també diverses coses importants o interessants, si més no. Una és aquest neolític, aquest home sedentari, aquest home que se mou, que després se transforma en nòmada. Una cosa molt important d'aquesta part nòmada fa que s'entengui, que coneguem aquesta música que tenim arreu del món, no? Perquè avui és molt fàcil, internet ja sona a un lloc, ja sona a l'altre, però hem de tenir en compte que no descobrim realment la música d'altres indrets fins que no se comença a moure totes aquestes etapes de descobriment, aquestes, desgraciadament, guerres que s'han produït, que ens han duit a un lloc i a l'altre, no? Per tant, en el neolític, aquest home sedentari fa que l'agricultura, d'una manera o d'una altra, fa néixer el dubte i la recerca d'aquesta resposta, no? Aquesta màgia, aquesta religió, la filosofia, la ciència, la tecnologia, perquè la tecnologia ja s'aprecia en aquells moments, se creen de qualsevol manera estris per poder caçar, estris per poder conrar, estris per produir efectes màgics, etc, etc, no? I la religió ja apareix i fusiona aquesta màgia, s'empodera de tot això, no? Fa una pràctica efectiva de filosofia i de moral, també, no? Els déus són mitjancers entre aquest ésser humà i aquesta natura, i això mos ho reflecteix molt bé l'antiga Grècia, no? Però una cosa importantíssima és que sempre s'ha utilitzat aquesta veu. Podríem dir que l'instrument més primitiu, evidentment, és la veu. Després serien els instruments de percussió, que eren aquells estris que, de qualsevol manera, s'utilitzaven no per un efecte musical, sinó per una finalitat de, per exemple, caçar, d'espantar animals. Després descobreixen a través d'aquests fletxeros la corda, que depenent de la tensió sona d'una manera o d'una altra. Aquest avorriment, no?, fa que sorgeixi aquesta creativitat. Evidentment, l'absència de tots aquests documents de música profana no vol dir que no existeixen totes aquestes músiques. Aquests referents pictòrics reflecteixen de qualsevol manera aquesta vida i aquest treball quotidià que hi havia de qualsevol manera amb tot això, no? I ja mos acostam a lo que seria, per anar així un poquet rapidet, a lo que seria Grècia. Grècia inventa, jo sempre dic que ho inventa tot, i de música nosaltres hem descobert coses, hem creat coses, però la base científica de la música la mos crea Grècia,
1: La
0: la mos
1: cultura
0: crea Grècia.
1: hel·lènica.
0: Perquè ells creen una sèrie de coses que són aquests modes, que de qualsevol manera són aquests patrons d'informació musical que mos estan arribant, que mos han arribat al llarg de la vida, al llarg dels segles. En aquests patrons, cada so té un significat. La música pot tenir un origen diví o correspondre amb el cosmos. Aquí hem de parlar de la figura de Pitàgores,
1: Sí, matemàtic,
0: que
1: no?
0: és aquesta
1: Sí.
0: ànima i aquest cosmos, que allà on desenvolupa o diu que hi ha aquestes mateixes proporcions numèriques en tot allà. De fet, Bach s'inspira en l'obra de Pitàgores. D'aquí una d'aquestes importàncies, no? Aquest modes és la manera d'entendre la música, la manera d'estructurar aquesta música. Són estructures resultants de l'hàbit de cantar unes mateixes fórmules amb una intenció estètica, màgica o per designació d'un bruixot o sacerdot, ja en aquell moment, no? Defineixen sonorament una cultura. Uchant defineix. Podem, a través d'Uchant, entendre, conèixer, descobrir, esbrinar, endevinar si és una cultura àrab, si és catalana, si és musulmana, si és oriental, o una funció, també mos determina una funció. Segons el temps podem saber si se tracta d'un esdeveniment alegre, per exemple, unes noces, un esdeveniment fúnebre,
1: un requiem, una missa de difunts.
0: Són com aquest diccionari d'aquest poeta, no? Occident ha reduït l'ús a dos modes, major i menor, però hem de recordar que els modes de l'antiga Grècia eren molt més, i dòric, frigi, mitzolidi, etc. No, n'hi havia molts, eren modes que eren maneres d'escriure la música. Ara ho han reduït, si més no, hem deixat anar un poc la riquesa, no? Ara podríem escoltar aquest epitafi de Seikilos, que seria un poc, són arranjaments evidentment perquè no tenim enregistraments d'aquella època, però aquí ja passam a Occident, ja deixam de banda un poc aquesta música andalusí del nord d'Àfrica, aquesta música hindú, i ja m'ho anem cap a Occident. És un dels pocs exemples que se conserven d'una monodia graia que arriba de qualsevol manera gravada a partir de ritus funeraris, no? El mode en què està basada aquesta melodia és frigi, provinent de Frígia, i aquest mode, segons diu Aristòtil a la seva obra poètica, introdueix entusiasme, segons uns altres autors podria produir melancolia. En tot cas, jutgeu vosaltres mateixos, us oients, i teniu present que, malgrat és una peça funerària, està dedicada al déu Bacus.

0: Sí, el Montserrat ja se sentia el mateix patró rítmic, no? Després de repetir aquesta mateixa nota, han percebut aquest efecte expressiu que origina aquest semitò ascendent, aquestes coses molt, molt acurades, i hem de dir que això és el que ha sonat és producte de la informàtica, que s'ha fet així per intentar, perquè no tenim instruments reals que puguin, a través de totes aquestes grafies, documents pictòrics que hem trobat, podríem deduir que se tracta d'això, no? Això és Grècia. I com han dit aquests modes de zones geogràfiques, Dòric, Frigi, Lidi, Mitjolidi, etc etc, són escales calculades matemàticament amb cordes de tensió. D'aquí que mos ve aquesta notació amb aquest alfabet, no? Després, a partir d'aquesta música, podíem parlar de lo que seria la lírica, la més èpica, no? Aquesta música solista, lírica i coral, que mos arriben combinades, formen aquesta antífona, que és un solista i un cor, recollida per la litúrgia cristiana, com aquesta música de l'antiga Grècia després esdevé, no? I durant molts de segles tindrem música vocal, música coral, fins a la invenció o la introducció d'aquests instruments, no? A continuació, sentirem aquest exultet Celi Curia, Fulget Dies, que això és del codi Còdex Calixtinus. Un altre recurs molt utilitzat amb aquesta música profana, en aquest cas duit en aquest terreny més sacre, no? És el següent. Si acompanyant una melodia qualsevol, escoltam una única nota mantinguda, apareix aquest bordó. El sentirem amb aquesta nota base, no? Ja estem aquí introduint paraules que avui en dia s'utilitzen, aquesta base, aquest sostén, aquest bordó, que inclús hi ha instruments que el tenen, com és el jazz de la xeremia, quan la sentim i sentim aquest...
1: Quan arrenca, sí.
0: No? Tot això. Aquest és un dels recursos compositius més primitius que desencadena, lògicament, el que seria la polifonia. D'aquí ja podríem dir que és polifonia, tot i que encara faltaran un parell de segles per descobrir-la. Aquesta peça, les melodies aquestes acompanyades així, ens generen la sensació que no se poden desenganxar d'aquest centre de gravetat. La nota que realitza el mateix bordó acostuma a ser una nota de màxim repòs de la peça, és aquella tonalitat de baix, no? S'anomena tònica, a partir de la qual se fonamenta tota la resta de la melodia.
1: I aquí se vol entrar també a dins la religió, és a dir, la religió comença a formar part ja de la música,
0: Exacte.
1: la música és la religió.
0: La religió
1: absorbeix.
0: com absorbeix totes aquestes manifestacions màgiques, totes aquestes manifestacions que de qualsevol manera han portat a tot això i que ells veuen que hi ha una connotació. La religió és molt viva, sobretot la catòlica, i la s'acosten cap aquí. Aquesta obra també poden percebre l'anomenada execució responsorial, on se van alternant solistes i cors, no? I podem escoltar-la.

0: Sentim-te aquesta música, que pareix Sant Gregorià, però encara no, no hem
1: entrat. No hem arribat en encara això, en Gregorià.
0: Però sí que és veritat que abans, no, d'aquell epitafi que hem sentit, la lira simbolitzava aquesta música culta, els seus déus. Aquí tenim una cosa molt important, que és que aquest cor, aquesta música vocal, que fins pràcticament al segle XIX-XX no sentirem la, evidentment les gravacions sí, però no, la dona no tindrà presència a la música coral, i és molt important la veu femenina. Aquest cor és l'embrió d'aquesta polifonia, que ja era coneguda a Mesopotàmia, no? Combinades en tot això originen a moltíssimes d'acords, sobretot en temes harmònics i temes molt tècnics, musicalment parlant, no? Recordeu una cosa, que la música, i aquí en tenim un exemple, era obligatòria en celebracions. A l'antiga Grècia la utilitzaven per tot, celebracions, Jocs Olímpics, a l'educació. I això és una dada superimportant, no? Perquè el mite d'Orfeu i Eurídice, així ho expressen, també era una manera de dutjar, de que allà hi havia el quadrivium i la triúnica choeiria, que era importantíssim, que tota persona culta havia de tenir control de salut de música, poesia i educació física. Clar. Les xares no manam les Maries, no? No?
1: I es corpore sano, o ment sana in corpore sano.
0: Corpore sano. Després, exacte, sí. Tot això després desenvolupa aquest teatre, aquestes manifestacions, aquest teatre romans i grecs conegut, no? Aquesta tragèdia en poesia, música, dansa, aquesta salmòdia per l'acústica, aquest predomini vocal. I me ven un cap aquestes reproduccions que s'han fet a posteriori, molts de segles després, ja han seguit inspirant-se en l'antiga Grècia, per exemple, a l'hora de, quan llegim aquestes coses, no? Quan expliquem aquestes coses, a l'hora de escenificar o crear, composar una òpera. Una òpera és una música amb dansa, amb una part d'expressió corporal, una manifestació dramàtica, no? Per dir-ho de qualsevol manera. En les arts escèniques sempre s'ha donat més importància la música que el text, però també hem de tenir en compte que la música no dreja el text, i el text moltes vegades també no dreja la música, no? Això s'entén sobretot en aquestes representacions escèniques, allà on la música, a més d'entrar per l'oïda, entra per la vista, i això també és molt important. I aquí ja ens trobam amb la Bíblia, aquestes primeres manifestacions cristianes, que són, al final han estat referents musicals constants, no? Aquests cants jueus, com els espirituals negres o aquesta nova cançó, eren una afirmació davant d'aquesta opressió, no? Els cants dels salms i himnes cristians clandestins i perseguits són un dels ponts nexes entre aquesta antiguitat i aquesta edat mitjana, que avui començam amb aquest recorregut d'aquesta evolució per la història de la música. I bueno, jo crec que entendre a partir d'ara tot el que vendrà, ja ens endinsarem dins el que serà l'edat mitjana, tant en música religiosa com en música no religiosa, o música profana també, veurem com totes aquestes referències se van repetint. Antiga Grècia, és importantíssim tenir aquest punt en compte. L'antiga Grècia serà el punt de partida, la base fonamental de tota la culturització.
1: És el puntal, diguéssim.
0: És un puntal, és un puntal de l'educació, de la cultura, de coses més concretes, com pugui ser la música, l'arquitectura, la pintura, la filosofia, les matemàtiques, donen aquesta, jo diria, font d'inspiració, no? Però que, de qualsevol manera, tota aquesta mitologia, tota aquesta recreació que tenim avui en dia ens ha arribat, i mos faig entendrem, si més no, totes aquestes maneres de que han tingut aquests músics, aquests creadors, sempre basats en la seva història, no? I el que han tingut per poder desenvolupar tots aquests procediments i aquesta evolució, ja a la fi, ja d'època és el reflex de lo que s'ha viscut, i hem de partir d'allò que abans explicava, no? D'aquestes bases que senten de la de la màgia, de la religió, perquè neix allà, de la filosofia, de la ciència, que és importantíssim, i de la tecnologia. Tot això, aquesta conjugació de tot plegat, desenvolupa que tinguem la música que tenim avui en dia, no? I que, bueno, esperam que hagueu pogut gaudir d'aquesta primera part i, no sé, ja et tu t'hi ha de fer una valoració, no? Tal ballada.
1: Jo? No, no, jo no. Els oients faran la valoració. Jo encantadíssim. Jo t'he dit, jo, quan t'escoltàvem nosaltres per aquí, mos paren, no, acabat, si mos paren, va pensar, mos donarien, arribaríem a dir, cap d'any encara seríem aquí.
0: Ja seríem
1: aquí.
0: Sí.
1: Mateu, moltíssimes gràcies. I doi, res, ho deixam.
0: Molt bé.
1: Dijous.
0: Principis de novembre.
1: Principis de novembre, que ja haurem passat tots sants, crec que sí, perquè per mi que cauen dilluns, on di... Uep, m'espero un segon. Es diu menja tots sants. O sigui que molt bé, en dia 6 de novembre.
0: Perfecte.
1: Tot va bé.
0: Molt bé. Moltes gràcies.
1: Gràcies. Esperem que hagueu disfrutat. Nosaltres que acabem la programació que han tingut avui cap vespre en directe, molt veurem si tot va bé demà de matí a les 9. Que vagi

A l'hora de sopar tinc un secret que no t'he dit i ara ja faig tard en udinar de Palma, en udinar salat. Allà ningú t'espera quan t'arribes aviat i un mort de dins la catxa, una catxa de Portland i un vell que no se cansa, no se cansa de xerrar. I un dia que s'Espanya i un dibuix que és espanyada. Bon dia, senyor Salat, senyor Salera. Bon dia, senyor Salat, senyor Salera. Bon dia, senyor Salat. Mortadelos a les mans, mortadelos amb fileres, mortadelos amb texans, els duien quan tu no hi eres. Un secret i un campanar, i un inici i un final, i un dia que comences, i un dibuix que has començat.

Thank you.

pense que ha arribat l'hora del teu cant a València. Temies el moment. Tenies el moment del teu cant a València. La volies cantar sense solemnitat, sense mediterrani, sense grecs ni llatins, sense pica de tres i sense obra de mort. La volies cantar d'una manera humil, amb castedat i dia. Veies el cant creixer. Lentament, el miraves créixer com un crepuscle. Arribava la nit, no escrit.

ogni sol matinero les torres del Serrades, amb aquell breu color inicial de geranis, veus des del menjador per la finestra oberta, venim a fet ací, en ja veus al voratge, escoltes des del llit les sirenes del port.